0: Radio Arels, a Tuí, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Escaró, 95.5.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

d'uns blaus llavis de llum, brolla el temps insaciable, el cristall absolut de les hores.

i els vells camps encalmats i la pluja de sang que dibuixa i apaga el batec, les llavors de la

l'abraçada de l'aigua i l'imatge dels cossos i la pols desolada entre els astres i el cristall absolut de les hores. Tot és ull, aquest mar torna a ser l'horitzó on els ulls se l'entén.

0: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
1: Els primers temps del

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Cotxo Arrels.
2: Opa, parir!

0: au Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence.
1: Madonna de Schiaparò, en Jordi Roca, vos crida. Madonna de Schiaparò, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. I que vos n'en recordau d'aquest trobo. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom es compadeix d'ell. Tothom, fora de la principal acusadora. I la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrot. Lo cert és que demà de matinada en Jordi Roca

ja seré mort. Demà, en aquestes hores, m'hauran donat la raó.

demà. En aquestes hores, ai las, ja seré mort. Alça els teus ulls, guerrida, no els alcis per mirar-me. Alça-los i prendràs pla de veure finir ma vida. Tothom que passa pel carrer se demana i quin delicte ha comès en Jordi Roca per tenir tanta severitat amb ell. Estimava, estimava i el varen prendre per lladre. I el mesquinet, la nit abans de morir, canta, canta. T'estim com t'estim.

0: T'estim per aquí a demà, en aquestes hores m'hauran d'enllarrat.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

Felicitacions. Ha descrompat un spray nou, model electrònic IZOR-19. Se seguís esplala i reclos d'utilització, gausi l'esplala un temps d'un aparell força siut. Vesès, l'humor de temple que es rellitxit en llengua vostra. Se s'aixessis pas que espanyol, francès o anglès, ara o plaçolide, ne comprenirás per res. Pensaries pas jamai que copori vés escrit d'un parlar del vesí, aquell que ves tan escarnit. A lloc de no pregar que vull ne fas cora revirada, diries, la geti era bordillo, aquesta higiene gent embrenada. Mas per un cot d'astre, a conèix pas lo vostre cas. IZOR-19, buscant-lo brancar-se el corrent, va aquí que tot lo resto ho farà automàticament.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Pluja de Santa Cristina, benvinguda si és cristal·lina. La pluja no és tampoc per avui. Aquests dies no hauria de canviar el text de la previsió del temps, és cada dia igual, només hauria de canviar el nom del sant. En resum, la calor continua amb vents fluixos de llevant o de marinada, pocs núvols o cap. Pot ser la formació de cúmulus d'evolució diurna a la muntanya i bastant inofensius. Per les màximes, 32 a Oceja, 29 a Font-rabiosa, 31 a Toès, 32 a Vinçà, Sant Miquel de Llotes, Terrats i Vingrau, 32 a Baja, 35 a Ceret, 31 a Polies i 30 a Serrallonga. Ah, hauria de baixar d'un pèl de mà. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Cristina. Santa Cristina, forats i sardina, això es diu a la costa al sud de Catalunya. El 24 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya declara la rumba catalana patrimoni d'interès cultural i musical a Catalunya i dona suport al projecte de candidatura de la rumba com a patrimoni cultural a la UNESCO.
2: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.
4: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Júlia, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè m'agrada anar a la platja.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.
2: Tu l'esposa model, que ets el grill de la llar, i el teu vestit de núvia és d'un blanc exemplar.

el pla. Darrere les cortines, cosint, brodant si cal, tot esperant que torni un Ulisses de Raval, que no ha somiat mai meravelles. I els vespres melancòlics, que no ha sentit el pit, l'anhel de geure un dia nua en un altre llit i comptar unes altres estrelles. I comptar unes altres estrelles. No has cridat mai encara en un sobtat rampell l'amoreta que passa, que et fa oblidar l'anell, t'explica altres secrets del cove. Posa la margarida a l'hort més assenyat, el fruit prohibit a l'arbre de la

que potser no has volgut veure un dia tornar aquell àngel o dimoni que amb un arc a la mà, tot disparant-se les enginyes per fer tornar

Espanya. No temis pas que el cel et vulgui castigar. El teu cervell no ha fet res més que galopar sense llançar-te les bardisses. És un pecat venial.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: A Ràdio Arrels estem fent una història de la música tradicional nord-catalana amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual. Bon dia als dos.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: I avui ens voleu parlar d'un instrument concret, que és la borrassa, que molts coneixeran com a sac de jamecs, però crec que poseu cara si li diuen sac de jamecs.
3: Exactament, això permet d'introduir el bon instrument, aquesta denominació. El sac de jamecs és una noció que es posa en plaça, una denominació que es posa en plaça al Principat, cap allà als anys 70-80, quan es torna a redescobrir realment l'instrument, i se li tenia moltes denominacions, tenia molts noms, i se li considera que aquest era el principal, és el que agrada, que funciona, és divertit. Bé. A partir del moment on es comença a treballar sobre la cornemusa al sac de jamecs a Catalunya, cap als anys 80, Cucurull, que era un senyor que treballava sobre la cornemusa, descobreix a Leipzig una cornemusa signada Valentí Turó a Perpinyà. I a partir d'aquí es comença a parlar d'un model perpinyanès, nord-català, roussillonès, se li dona ple de noms. En 10 anys es troba 4 instruments diferents. Un, doncs, a Leipzig, un a Nice, un al cordó, de la família Cordomí a Sant Llorenç de Sardans, i un que serà comprat en 87 de memòria pel CIM, pel Museu de la Música de Serret, i que tenim aquí. Dos exemplars, el del CIM i el de la família Cordomí, no són signats. El de Leipzig i el de Nice són signats, doncs, d'un Valentí Turó fet a Perpinyà. A costat d'això, en paral·lel, es conserva al Museu Rigau de Perpinyà una aquarel·la antiga on es veu un cornemusaire anomenat Pasiols i es veu ben bé tota la forma d'un instrument típic nord-català. A partir d'aquí, als anys 80, es considera doncs, el model que anomenem nord-català o roussillonès. Durant 30 anys no es troben més models. Enguany hem pogut trobar doncs, amb el CIMP, és una donació de la família Cairol, una nova borrassa, una nova cornemusa roussillonesa, també signada de l'Andreu Turon. A partir d'aquí, de l'Andreu, oui, del Bantip Turon, pardoneu. A partir d'aquí, tenim ara doncs, 5 models nord-catalans, típics, amb una tipologia pròpia. És a dir que la denominació és important, perquè es parla, quan es diu borrassa o bot, parlem realment d'un instrument nord-català amb una tipologia pròpia que no és exactament la que defineix quan parlem de sac de jamecs. És per això que la diferència és important.
2: La simple vista, diguem, què canvia entre una borrassa i un sac de jamecs?
5: Aviam, també és una comoditat per nosaltres de saber de què parlem i també es tracta de revaloritzar aquest instrument que és molt més complicat del que es podria pensar. Però, aviam, doncs, la borrassa, la cornemusa catalana del nord, de fet, objectivament, es presenta o comparteix molts trets amb les cornemuses del Principat i les xeremies, que és el nom que reben a Mallorca. Doncs, és a dir, un odre, que és allà, que és el que serveix de reserva d'aire, un bufador, que és un tub pel qual el músic bufa amb el seu alè i omple l'odre, una soca, doncs, per estacar el grall, en aquest cas, a l'odre. El grall és la part, l'oboè, que tocarà la melodia. I una altra soca amb 3 forats on hi haurà cada bordó. Un bordó gran, un bordó mèdium i un bordó agut. En alguns models, per exemple, les xeremies mallorquines, fins tard hi havia un bordó, el bordó gran, només funcional, i els dos altres eren peces tornejades, amb molts ornaments, però no sense funcionar. En moltes cornemuses del Principat és només el bordó petit, en algun cas simulant un bordó que es pogués afinar i tal, És també el cas de les borrasses nord-catalanes, però recordem-ho pels que no haurien escoltat el primer número d'aquestes cròniques, amb un bordó petit que en part sí que podia... ve d'un bordó més antic que sí que funcionava. Doncs, un grai, la melodia, tres bordons, l'acord que afina amb la melodia que es toca, un bufador per omplir la reserva d'aire i la singularitat que esmentava l'Oriol amb el dibuix, el retrat del Pasiols, és la forma del braguer, és a dir, la soca dels bordons. En el cas del sac de gemecs o de la manxa borrega, com li'n diuen, o del sac de les aspres, o de la criatura verda, entre altres molts noms, o de les xeremies mallorquines, és només un tros de un cilindre de fusta, més o menys tornejat, més o menys ornamentat, prou gros com que pugui anar estacat en el coll de l'odre. En el coll, la soca dels bordons, en una pota, la soca del grall, en l'altra pota, la soca del bufador. En el cas de la borrassa nord-catalana, ens hem complicat molt la vida, però és molt interessant també del punt de vista de l'evolució de l'instrument, perquè possiblement ens trobem davant d'una tipologia molt arcaica. És a dir, serà un pèl tècnic i pels que vulguin veure què s'assembla, que vinguin al Museu dels Instruments de Ceret. 14 carrer, Pere Remei, ja ho sabeu. Doncs, hi ha una soca, és a dir, una part tornejada, que és la que va estacar de l'odre, generalment la pota, una pota, que sigui esquerra o dreta, depèn de si el cornamusaire era esquerra o dreta. Doncs, que és aquí per on arriba l'aire, i és directament la soca del bordó gran. Doncs, el bordó gran rep directament l'aire de l'odre. Bon, però, després, hi ha aquesta forma trilobada, que és com si, tot això és una sola peça de fusta, però és com si hi haguessin dues soques així enganxades a la soca del bordó gran, que tenen la seva forma, aquesta forma trilobada, més o menys tornejada, depèn de qui ho feia, la soca del bordó mèdium, la soca del bordó petit, i llavors, per fer arribar l'aire en aquests dos altres bordons, s'ha de fer un forat de biaix des de la part tornejada, la part que va estacada, per orientar l'aire cap en aquests bordons. Després, evidentment, això es tapa per no perdre aire. Doncs vet aquí, si alguns tenen present els gravats del Bruegel, aquesta forma, aquí només són dos bordons, però hi ha una filiació amb les cornemuses, diguem-ne, de Flandres. Bon, em sap greu haver fet un totxo, però, com ho he dit, els catalans del nord ens hem complicat molt la vida.
3: Històricament, cal també explicar que la cornemusa antigament no era tocada sola a casa nostra. Hi ha aquestes imatges, aquests gravats molt coneguts, el cornemusaire sol que toca la muntanya. Això existeix al final, quan es perd la cornemusa. Antigament, segle XIX, la cornemusa agafa part a la corda de juglars. Això ja en parlarem del seu rol. Però toca amb ells. O, si no toca amb una corda de juglars, toca amb altres cornemuses. Tenim també mencions de orquestres de cornemuses. Mai toca sol. Tots aquests exemplars, doncs, no són per un pagès que va fer veure que es passeja amb les seves cabres, ells són realment instruments fets per fer balls i per fer músiques així populars. De les cornemuses, com ho he dit abans, n'hi ha dues d'anònimes i dues de signades. Doncs, Valentí Turó, n'he parlat, i les anònimes serien, com que no són estampiades, vet aquí, serien d'un senyor que es deia Rafael Garret, que va néixer a Perpinyà en 1777 i que va morir bastant jove, en 1821, a Perpinyà. Se li coneix un instrument signat, que és una prima a tres claus, tocada en orquestra de cobla antic també. El que és interessant és que aquest Rafael Garret es mor, doncs, en 1821 a Perpinyà, i és l'any en el qual, uns quants mesos després, el Valentí Turó, que no era luthier, que no era factor d'instruments, ve a Perpinyà a agafar el relleu i que continuarà la producció de cornemuses nord-catalanes amb una tipologia semblant. Es veu realment com una tradició de factor instrumental que va en seguiment. Els dos homes, a més, han nascut en 1777, una Perpinyà, l'altra Tallet, i però és en Valentí Turó que restarà Turon hi arribaré, que es quedarà celebre dins la història, es morirà més tard, tindrà el seu fill Andreu Turong, bon, hi ha tot una història al darrere. La cornemusa, a partir de 1840, més o menys, es comença a perdre, surt de l'orquestra. És a dir, que un gros malaltí farà cornemuses durant més o menys 20-25 anys. Potser que continuarà a fer-ne després, això no és simple. Quan la cornemusa es surt de l'orquestra, aquí sí que els músics tenen poques opcions. O canvien d'instruments per quedar dins la cobla, o van a tocar sols. Tenim els rastres de les dues evolucions. Entre 1850 i 1900, més o menys tenim 15 noms de cornemusaires, de músics de cornemusa, a Catalunya Nord. De 1900 a avui dia, en tenim 3. Doncs veiem com es cau la cosa, com es perd la cosa. És un instrument doncs, que desapareix bastant ràpidament o que es queda dins petits orquestres, això sí també, tenim rastres a Serret cap allà 1900, de petites cobles de dos o tres individus que continuen a tocar els antics instruments, però realment són més aviat per feines, festes de veïnats, per festes de petits, com dir, si de veïnats, de fet, quedarem sobre aquest terme, les grans festes de carnaval, festa major i tot això, no es fa venir músics amb cornemuses.
2: Doncs avui hem parlat de la borrassa, aquesta cornemusa o sac de jamecs a la Nord Catalana, amb les seves atribucions pròpies. Moltes gràcies a Oriol Lluís Gual i Pere Jordà.
4: Gràcies.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, ara Inés, 88.2.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Nino, tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè fem passejar la bicicleta.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
2: Som al conservatori de l'associació Terra dels Avis, aquí a Elna, i el Joan Lluís Mas, bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: M'has penjat una espècie de sac del coll. M'expliques una mica què és això?
3: Sí, sí. T'he penjat un... Sí, una mena de sac, efectivament, al coll, que això servia per cuia fruita, sobretot per cuia abricots, quan ets al cim de l'escala, i que és complicat de posar el cistell, encara que tinguis un ganxo, sembla complicat, i a vegades muntes al cim de l'escala per cuia 4, 5 o 6 abricots i no val la pena muntar amb el cistell, que cal trobar una branca per agafar el ganxo i tot això. I llavors estan muntes amb això, que te penges al coll i ets totalment lliure, i llavors vas collint i te'ls vas posar com un cangur aquí.
2: Clar, perquè va penjant del coll a davant,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí, per davant. I en tenim dos altres models que són totalment diferents, perquè la gent això s'ho fabricava a casa i cadascú, cada casa, se'ls feia una mica diferentment, i a vegades com una falda grossa. Aquest és fet realment expressament per cuia. A vegades és com una falda grossa que roblegaven, lligaven i que feia la potxa al davant.
2: Sí, sí, clar.
3: Vint aquí. Doncs això, evidentment, és per cuia fruita.
2: Tot i això, l'expressió, la frase feta que ens portes avui és anterior al moment de culla, és el més aviat pel temps, això passat Pasqua, que encara no toca, no?
3: Sí, perquè entre la primavera i el moment que comences a culla fruita, que serà finals de juny, per exemple, o segona meitat de juny, i després a l'estiu, hi ha tot un llarg procés, i en aquest llarg procés, després de Pasques, ja saps que 50 dies després de Pasques, que hi ha?
2: Hi ha Pentecosta.
3: Hi ha Pentecosta. I Pentecosta, la natura és exuberant, i és ple de flors, de fulles, etc, etc, i la fruita encara és petita i verda, evidentment, i d'aquí el proverbi Pentecosta, l'enramejada, és a dir, coberta de rams, l'enramejada, coberta de flors, i morta de fam.
2: Que és,
3: encara,
2: que és tot...
3: encara no hi ha fruita.
2: Clar, és tot molt bonic, però sí. Que es mengi potser alguna cirera, però poca cosa més, no?
3: Sí, sí, sí, sí. Pentecosta, l'enramejada, coberta de flors i morta de fam.
2: Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
3: Gràcies, Miquel.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
5: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels. Són les 9.
2: Aquestes vacances, escolta Radio Arrels.
1: Radio Arrels. Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Hi ha éssers que no viuen entre nosaltres, però tampoc en són del tot estranys. Habiten pels boscos, entre les esquerdes de les roques, els forats d'arbres centenaris, les coves custodiades per fades o dracs. N'hi ha que són gegants i monstruosos, i d'altres són minúsculs. Existeix un poble de criatures petites, diminutes, gairebé invisibles, però són milers, i milers que caben en un canonet de guardaulles. Avui parlem dels follets del Pirineu, parlem dels meneirons.

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui parlem de manairons.
2: La primera cosa que hem d'aclarir és saber a quina espècie pertanyen els manairons. Hi ha qui diu que són cuques, bestioles minúscules.
1: N'hi ha qui expliquen que només se poden capturar la nit de Sant Joan. Cal esperar que toquin les 12 campanades, moment màgic en què l'herba de Sant Joan floreix. A llavors, mentre les campanes estaborneixen els manairons...
2: Ah, deuen tenir les orelles sensibles.
1: Sí, sí, sabeu que suporten pas les campanades. Cal aprofitar que són mig estarbornits per arrencar un grapat d'aquesta herba, aquesta falguera màgica. I així t'emportes a casa tot un exèrcit d'humanots ben valents.
2: Les llavors de la planta se transformen en manairons.
1: És això, la llavor de la falguera.
2: Hi ha pas altres maneres de se procurar els manairons?
1: Sí, els menys intrepids els poden comprar directament al mercat, a la pas a tu, en el carrer a Olot, a la Fira de Sant Lluc. Segur que discretament hi ha encara qualque bruixa que ven canonets d'agulles plens de manairons o de martinets, que la garrotxa dels manairons en diuen martinets.
2: De què serveix tenir manairons a casa?
1: Els manairons són escarrassos, és a dir, que volen treballar sense parar. Quan obres la capseta, sempre volen feina. Un cop alliberats del canut, els manairons exigeixen immediatament treball. I tenen per això un crit ben característic. Què farem? Què direm? Què farem? Què direm?

0: farem? Què direm? Què farem? Què direm?
1: És el crit que fan els menairons quan surten de la capseta o del canonet d'agulles.
0: I n'hi ha que els aguarden en un tros de canya o una ampolla de vidre opac. I quan se destapa el recipient, els menairons surten com un eixam d'abelles. L'amo ha de ser atent al treball que els hi dona, com més gran, millor. Escoltem una rondalla que ens ho explica, això.
2: Ella es tragué un canonet d'agulles i les llança en l'aire. En sortiren a milers de milers i cada agulla es tornà un menut diabló amb una cua tota enrabenada. Aquests diablons estaven posseïts d'una intensa febre de treball. Mentre uns sembraven el blat, altres feien el molí i altres al forn. Tots varen regar el camp i el blat cresqué en un segon. El varen segar i batre, després el varen moldre, van pastar la farina i coure el pa, tot en menys de 5 minuts.
1: Sí que són eficaços aquests menairons. Se coneixen diferents versions, diferents històries?
0: Bé, sí. Per exemple, a Cerdanya diuen que un pagès del poble de Llers en va atrapar un fei. Els va tancar en un canut de avellaner i cada nit els feia treballar. Els feia aixecar murs de pedra seca, com per les feixes. Els deixava sortir i milers de menairons desplegaven com un eixam de formigues invisibles. En una sola nit, a més de les feixes, els hi van bastir un camí fins al riu, un puntet i una caseta de pastors de pedres tan ben encaixades que la pluja no hi entrava i ni el gel dels hiverns li feia mal. Treballaven sense parar. Bé, els hi calia donar feina sempre. Una nit, el pagès se va dormir sense els encomanar cap tasca. Al matí, pobre home, va trobar el paller desfet, les eines escampades i les gallines mortes de por.

0: Els menairons compleixen proeses. Me, els cal saber utilitzar com cal, doncs.
1: Sí, sí, són capaços de segar prats en un tres no res, treure els rocs i les pedres que molesten el llobrador, o encara construir ponts o cases. Me, els cal pas deixar desocupats. Si hem de creure els rumors, algunes famílies de Cerdanya i de la Noguera haurien fet fortuna gràcies als incansables menairons. Se'n parla també a Eivissa. Allà diuen pas menairons, diuen familiars. Quan han acabat la tasca, els hi cal donar a menjar i dir una pregària, o que coneixem pas perquè és secret, evidentment, una pregària per fer-los entrar de nou dins l'ampolleta. A Mallorca també. A Mallorca coneixen els dimonis boiets, que apareixen, com els menairons, també a la matinada de Sant Joan i neixen de les mateixes granes de la falguera màgica. La nostra amiga Antònia de Ses Salins a Mallorca nos ha enviat una rondalla. L'escutem i en pres sentirem la cançó La Rave Party dels menairons, cantada per Juli Bert.
2: Els dimonis de Mainau, rondalla Santa Mariera. Conten que un dia un eixam de dimonis boiets compareixen a Mainau, a sa Madonna, i li diuen, alçant la casa de crits, «Dau-mos feina, o si no, tot fa ui!» Sa Madonna hi pensa una mica i diu, «No res, duix-mos una font i no passarem pus tanta fretura d'aigua com patim». Se'n van tots, braç sonant i orella fumant, cap a sa partió del figueral vell i del verger. I ja són partits, grat aquí, grat en terra. Al punt, tingueren un bon clop buidat. I zas, i broll una font, i un bon broll, que al punt tot allò en aigua. Se'n tornen a sa Madonna i li diuen, fem més renau que sa tramuntana. Ja tenim sa font, ja la tenim, dau-mos feina, o si no, tot fa ui. Feina de Manau, diu sa Madonna. Voltau-mos sa possessió de paret, que prou falta mos fa. I mai por enginyar el senyor a fer-la. Ja som partit tots, rebents com a llampons de d'allà. Se posen un cap de partió i uns ala a dur pedres i els altres ala a posar-les. I aquella paret creixia i creixia com un diner de fil. Amb una exhalació varen tenir voltat tot Mainau de paret. Què me'n direu? Ells se tornen a presentar a sa Madonna, aquella tracalada de dimonis, cridant, «Sa paret ja està llesta, venga més feina, o si no, tot farà ui!» Sa Madonna hi pensa una mica, apurada perquè ja no sabia què los havia de com anar, fins que a la fi se'n va. I d'un vell de llana negra. I els diu, «Ala, arrentar-me aquest vell de llana negra, fins que la tingueu blanca, ben blanca!» Tots s'abordaren com a llonzins en aquell vell, i cap a sa font manca gent. Tiren el vell dins sa font, tots frega qui frega, i com més fregaven, més negre tornava aquella llana. Sobretot, com va fer 7 dies que s'hi pegaven, i sa llana, en lloc de blanquejar gens, negretjava més que mai, exclamaren tots a la una, «Que la renta és dimoni més gros de tots!» I ho donaren a ses cames. I no els han vist pus d'haver mai nou, ni noves.

mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.

família s'escull i elles són les que jo vull. Només amb elles em passa que a qualsevol lloc em sento com a casa. L'amor pot ser un lloc, pot ser un moment, pot ser un record, però sempre és amb gent i no es pot comprar, tot i que té un preu. I aquí el criptogró no entén de diners, el cadí amb neu a l'hivern sembla etern. Però la primavera ho acaba ponent, aleshores es veu si l'aigua del gel feu arrelar el que estava latent. Hi ha coses que igual canvien massa ràpid, coses que sí canvien és igual, fets i persones que t'han canviat i llocs que recorden que no has de canviar.

0: Son llegit que a Andorra hi ha llegendes que parlen de manairons que ajuden o molesten excursionistes segons el respecte que mostren per la muntanya i la natura. Alguns afirmen que se poden sentir les seves veus xiu-xiu-jant entre les pedres en certes nits de tempesta.
1: Una bona manera de nos recordar un bell ensenyament de muntanya.
2: Tota força que no se respecta se gira contra teva.

0: La mirada de l'expert.
1: En la llegenda del conte Arnau, si us en recordeu, hom comprèn que l'amo és castigat perquè no va complet amb la paga pactada amb els obrers. Els beneirons, que treballen tant, tindrien pas quelcom a veure amb les relacions socials i la mà d'obra? En tot cas, és així com ho interpreta el nostre expert del dia, el senyor Pep Coll, autor de diversos llibres sobre el Pirineu i les llegendes catalanes i d'una novel·la juvenil titulada Què farem, què direm? Pep Coll, teniu una llarga experiència amb els beneirons.
2: Bé, a mi és un mite que m'ha interessat des de fa una trentena d'anys quan vaig començar a recollir llegendes per les valls pirinenques de la part catalana. Doncs em vaig trobar amb aquesta història dels mirairons, bàsicament amb dues feines concretes que eren feines pesades, que necessitaven molta mà d'obra, com és segar un camp, segar un prat, sigui de cereal, sigui d'herba, o bé traure pedres, espedregar, que en diem. Llavors és quan solien actuar els mirairons. Vaig recollir per primera vegada el mite en un llibre que es diu Muntanyes maleïdes. Li vaig dedicar un capítol amb diverses versions d'aquesta història. Posteriorment també vaig escriure una novel·la juvenil que es diu Què farem, què direm. M'interessava sobretot modernitzar el mite, és a dir, ambientar-lo a finals del segle XX i també doncs, que pogués emocionar, que pogués distreure, podríem dir, un públic lector juvenil, com són els estudiants de batxillerat. Bé, i de fet, en aquest sentit n'estic content perquè el llibre es continua llegint actualment i porta més de 40 edicions.
1: També existeix aquesta novel·la com a llibre àudio. N'escoltem un extracte.
3: Em vaig presentar al Quim amb una mentida. Molt bé, nena, per això sóc aquí. Què vols saber del museu? Tot el que em pugui dir dels mineirons. Quan va sentir la paraula mineiró, va fer cara de prunes agres. No sé si te'n podré dir gran cosa. Com és que tenen aquest nom tan estrany? Mineiró és un derivat de mina. Vol dir una cosa així com petit miner. La gent en diuen també maneiró i meneiró i altres noms. Que no has llegit el text de la vitrina? Me l'he llegit de cap a cap, però vostè segur que en sap més coses. Jo t'aconsello que facis el treball sobre qualsevol altra cosa. Al museu hi ha personatges amb els quals et podries lluir, com per exemple el Joan de l'Os. La mestra no tindria altre remei que posar-te un excel·lent. Deixa'ls córrer, els mineirons. No els trobaràs a cap llibre. A més, eren uns fullets molt violents i sanguinaris. És veritat que mataven l'amo si no els manava cap feina? I tant, nena. Mira, els amos de les millors cases del Pirineu van morir estrangulats per aquests petits assassins. Ostres, que interessant! En veure que per aquest camí encara m'encuriosia més, l'home va canviar d'estratègia. Suposo que no t'ho creus. Tot això són romanços. Vol dir que els mineirons no han existit mai? I és clar que no, dona. Va forçar una rialla amb tota la dentadura postissa. Mira, saps el que han demostrat els antropòlegs? Doncs que totes aquestes històries de mineirons, barrufets i altres diablets són al·lucinacions dels bruixots primitius. Es veu que es drogaven amb un bolet que es diu matamosques. Bé, n'has prou vist pel bosc. És de color vermell amb tot de piquets blancs. Així que se n'havien menjat un tall, començaven a al·lucinar com els qui es droguen.

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Els Mineirons, de fet, no és una llegenda pròpiament dita, sinó un mite, és a dir, un personatge del qual se n'expliquen diverses llegendes, diverses versions. Si s'ha explicat durant segles, doncs és que alguna cosa ens vol dir, alguna saviesa antiga, potser. I bé, jo penso que es tracta d'un mite laboral, és a dir, com si hi hagués dues classes de persones, dues classes de catalans, els que exigeixen una feina, que volen ser manats, que diuen fins i tot que tenen dret a una feina, i els que tenen potser més iniciativa en aquest sentit i s'arrisquen i els agrada manar. Per tant, uns voldrien tenir el canut dels Mineirons, i en canvi els altres el que volen és una feina, un sou fix i tranquil·litat. Per això el que té el canut corre el risc de que sigui escanyat si és incapaç en algun moment de no manar feina. En aquest sentit ja dic que els catalans, que tradicionalment, històricament, havíem tingut molta iniciativa, potser actualment doncs ens inclinem també sovint, sobretot en èpoques també de crisi laboral, no? per ser funcionaris en aquest sentit.
2: Gràcies, senyor Pep Coll. Apa, una última cançó de Mineirons i pleguem, que ja és hora.

s'acaba aquest episodi de mites i llegendes dedicat als Maneirons. L'hem il·lustrat amb cançons de Juli Bert, de la Joana Gomila, del Rub Mamelles i una cançó també de La Bleda i l'Uxic Casoles. I finalment heu sentit un extracte instrumental de la cantata Els Mineirons de la Freita, un projecte escolar de l'Alt Urgell. Fins la setmana que ve!

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Radio Arrels, Amiens, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Michelle, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè m'agrada menjar gelats i m'agrada la piscina.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Sant Feliu de Munt, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Avui, Punts i comes ha deixat la plana del Rosselló per desplaçar-se al centre de la Vila de Gràcia i entrevistem el pianista, poeta, cantant i moltes altres coses, Víctor Bocanegra o Víctor Obiols. Una primera pregunta. Només parles amb el teu gos? És una cançó, un blues.
3: Sí, de fet, no tinc ni gos. És una imatge creada, diguem-ne, per la meva imaginació, però expressa, doncs, això, no? Com ja podem ser políglotes i podem ser molt més o menys cultes i tot el que vulguis, però vivim en un món on molt sovint trobem a faltar una comunicació més a fons amb les persones i vivim una societat, almenys aquí a Catalunya, on les persones que tenim interessos artístics, tenim un impuls de creació, doncs moltes vegades tens la sensació de que tallen les ales, que t'han tallat les ales, i per sort ens tornen a créixer i tornem a intentar volar, no? No necessàriament com l'albatros del poema de Baudelaire, que és un ocell magnificent, però podem ser ocellets que també volem volar i no ens deixen, no? O no trobem la manera. I sempre hem de buscar un espai, un forat per on escapar-nos i continuar fent coses bueno, boniques i coses veritables, no? Jo sempre he intentat escoltar-me per dins i veure com era capaç d'elaborar artefactes que poden ser poemes o poden ser cançons, que per mi, de fet, la cançó i la música és una extensió de la meva activitat poètica que va començar sent doncs simplement això, literària, de fer poemes o intentar fer poemes, intentar aprendre l'art de la poesia, i a partir d'aquí em vaig estendre cap aquí. I llavors a mi m'ha copsat que m'has presentat primer, has posat en primer lloc pianista. Jo sóc un pianista precari, de fet. No sóc un gran.
2: És curiós, perquè justament pensava que un dia, fa 12 anys, crec, a un parc de l'Alguer vas recitar aquests versos. El vers i el cant es fan per viure tot cantant. És a dir, que tu relaciones la poesia, sí, amb el cant.
3: Sí, és cert. És un poema que surt en un llibre que es diu Dret al miracle, em sembla. Mm-hmm. No sé si és el poema, si és el llibre que va guanyar el Carles Riba, mm-hmm, el premi famós, no? I són uns versos que sí que, com tu dius, potser defineixen prou bé el que jo intento.
2: A vegades escrius en el diari Ara, i bueno, fa 10 anys exactament, vas escriure un article, em va marcar per la seva fidelitat a una figura, al catedràtic de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat de Southampton, Antoni Turull.
3: De Bristol.
2: I aquest et va encaminar fins a Joan Ferrater, quan tu volies fer una tesi sobre el Joan Vinyol.
3: Exactament. Sí, això ho explico, em sembla, en aquest article.
2: Sí.
3: Sí, és curiós. De fet, jo, clar, em sentia molt més, i encara penso que, clar, que Vinyoli és un poeta immens de la nostra lírica, no? I Joan Ferrater és interessant, però era més un teòric, un pensador de la literatura, que va fer uns versos, en fi, que amb un interès ara penso que relatiu, no? O sigui, en fi, era un gran coneixedor, un erudit de la poesia i a més era realment una persona que va investigar molt, no? però és clar, no era, ni ell ho sabia, no es considerava un poeta, no es considerava una persona amb un do líric, no? Però bé, era capaç de fer versos, evidentment, perquè coneixia la mètrica i fa coses divertides. Però és clar, té pocs poemes que siguin realment colpidors i personals. En té algun, eh? El llibre de Daniel, per exemple, és un llibre d'una història amorosa molt, molt, molt potent, però no deixa de ser una persona sense, per mi, sense el do, això que diuen els gitanos, els flamencs, el duende, no? No té duende, però bueno, és que no tothom l'ha de tenir, tampoc, no? No cal. El seu germà potser el tenia més, el Gabriel, però sí. També és un poeta molt envitricollat i molt especial, no? El Gabriel. També molt interessant, a mi em va marcar molt quan era jovenet i ara, esclar, segueixo pensant que és una figura important, però, esclar, Vinyoli, sí que, Vinyoli sí que tenia el do. Vinyoli era un il·luminat, per dir-ho d'alguna manera, no? Era un home que el llegeixes i mai és inesgotable la seva puresa, no? Lírica.
2: Bueno, per internet vaig escoltar la teva recitació de Jo mig partit, de Josep Sebastià Pons.
3: Oh, sí. Gran poeta, també.
2: Gran poeta. És a dir, que per tu no hi ha límits. La catalanitat es troba per tot arreu.
3: Sí, és clar. Veus, Josep Sebastià Pons és un poeta que m'agradaria encara pouar més en el seu món, que és molt, molt refinat, no? És un poeta que tu potser segurament que el coneixes millor que jo. Jo només vaig musicar un poema i l'he llegit i l'he gaudit, però bé, és que en realitat jo crec que sempre em moc, i potser ens passa a tots més o menys, entre aquesta necessitat de veure, de veure amb ve alta, no? De gaudir de la poesia pura, de la poesia tal qual, i per altra banda de pensar sobre la poesia, que és un altre camí, no? I per això també jo, doncs, he fet un esforç, diguem, crític, i en aquest sentit el Joan Ferreter i la tesi que vaig fer sobre ell em va ajudar, doncs, a estructurar més i a pensar més els conceptes i els temes de la poesia, però no deixa de ser un camí intel·lectual, no? I en el fons la poesia, doncs, es nodreix d'una altra cosa, que està més a prop del misteri i no sé, de la màgia i d'altres qüestions que no tenen a veure amb la... Però no dic... No, són, crec que són dos activitats que es poden relacionar i ser, diguem, ser coetànies en una mateixa persona, no? Hi ha molts poetes... Bueno, el mateix Vinyoli, doncs, si té ell a les seves pròlegs o els seus... té alguns textos que són molt perceptius i molt enraonats i molt assenyats, no? És a dir, ell mateix era capaç de pensar sobre la poesia, però després quan escrivia poesia és una altra cosa, no? I ell, em sembla que els últims anys ho deia, no? Diu, ara ja no vull escriure tant com pensar sobre el fet poètic i sobre la poètica en general, la teòrica, no? Però, clar, hi ha molts poetes que, no sé, el mateix T.S. Eliot és un gran poeta, però també un gran crític, no? I després n'hi ha d'altres que no són capaços de reflexionar sobre el fet poètic, en canvi poden ser poetes excel·lents, no?
2: Però tu també escrius per a la gent del carrer, jo diria una cançó més narrativa, fins i tot irònica. Jo recordo, sí, una cançó, quan parles d'una senyoreta, una tal Mary Jane, que vol anar,
3: sí,
2: de farra.
3: No, sí, però aquesta lletra no és meva.
2: No és teva.
3: És del Pepe Sales, que va, sí, ser un company del grup Boca Negra, que vam fundar aquest grup. Però Pepe Sales era un personatge, bueno, que no sé si el coneixes una mica.
2: No, no el coneixes.
3: Vaig fer el disc d'homenatge que li vaig fer, no, no el coneixes tampoc, no. El bloc de lírica dura. Ara en tinc... Tu tens CD, encara? Tens,
2: sí,
3: reproductor
2: tant,
3: de
2: tant,
3: CD?
2: Tant.
3: Perquè això és una cosa que està... està desapareixent el CD, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Però ara
2: sí.
3: L'últim disc en farem només 100 o 150 per tenir l'objecte i per amics, però ja no té sentit comercial el CD.
2: Exacte.
3: El compact.
2: No en té.
3: Però, tornant al tema, ell sí que era un... Aquest era un autodidacte, el Pepe Sales era un home que era de fet, era nebot del Joan Sales, de l'escriptor.
2: Sí, sí.
3: I era un noi que va tenir molt mala sort perquè va entrar... Era de l'any 54. Era 6 anys més gran que jo. I el vaig conèixer i ell havia viscut el món de les drogues. De fet, va morir de sida. Mm. Va ser jonqui, va ser heroinòman. Mm. Diguem, va ser el seu problema, va ser aquest. I va estar a la presó un any a la Model. Mm. Això ho explico també en un text. Va compartir presó, diguem, en galeries diferents, però ell era a la presó quan van executar Puig Antic, o sigui, l'any 74.
2: El 74.
3: Clar, molt d'un cara, perquè era just abans de la mort de Franco, i ho va passar molt malament. Ell tenia 19 anys quan el van empresonar, va estar un any només per fumar haixix, eh? Vull dir, no era encara ni no estava amb la ruïna. I això el va marcar, esclar, la seva edat va quedar estigmatitzat per això, però era un home amb molt de talent pictòric i líric, no? I llavors les seves lletres, que algunes, en el primer disc de Boca Negra vaig musicar alguns poemes seus i després al cap de 10 anys, va costar 10 anys perquè jo ja m'havia anat a Anglaterra i després tornar al món de la música em va costar. Vaig fer un disc, ara te'l passaré, Bloc de lírica dura, el vaig anomenar, que són lletres seves amb música meva. I aquest de Meritxell, que és molt divertit. Ell tenia aquesta vis com satírica, irònica i molt dura també, perquè havia viscut una vida fotuda. I llavors, esclar, a mi també em va influir tot aquest vessant, que no l'he perdut, perquè ja veuràs l'últim disc també, i potser en els discs, si tu has vist una mica els anteriors, mm-hmm. justament tu que dius que també ets del món de la universitat, jo també he treballat a la Universitat de Vic, tinc una cançó que es diu Bèstia acadèmica en extinció, no sé si la recordes, que és, bueno, és això, jugo una mica, és una sàtira del món acadèmic tronat una mica i que vaig abandonar una mica perquè em vaig sentir no abandonat, em vaig sentir decebut. Era un món on jo esperava doncs molt i esperava que podria gaudir molt d'això i em vaig trobar en un món que s'havia burocratitzat molt, que havien arraconat d'una manera abominable les humanitats, que encara passa, no?
2: Sí.
3: Cada cop més les humanitats és com una mena de...
2: I on no cabia la teva gran vitalitat. Una cosa que em va marcar en Filla de l'Op i Llop i Amazona és que com pots pertànyer als humans si no saps què és l'amor?
3: Sí.
2: I acabarem en això. Què és per tu l'amor? És una força de vida? És una cosa que et guia?
3: Sí, l'amor és... De fet, ho és tot, no? És el que mou, com deia Dante, el cel i els estels, no? No sé si acaba així el poema de la Divina Comèdia, no?
2: Sí.
3: Amb aquest vers gloriós. I sí, esclar, és el motor de tot, no?
2: És un final excel·lent. Moltes gràcies, Víctor, i estimats oients, us aconsello d'escoltar i de llegir el Víctor Obiols, àlies Víctor Bocanegra.
3: Sí, és com una dualitat.
2: Gràcies, Víctor.
3: Gràcies, Michel.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, m'adiu Quima, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la platja amb les meves cosines.

Tot caminant vora ribera, un pull explica el canyissar. Se cal sempre posar enrere per espiar l'aigua baixar. La canya li diu fulles blanques quan bufa un vent molt secaner. Fresca, fresca són les meves anques i tu tens el cap fet malbé. Fresca són les meves anques i tu tens el cap fet malbé.

Lluny passat la cantonada, sou uns crits ballant que no ho sé. Són quatre que fan la trucada, dos olius, un pi i un garrofer. Vine a mi, diu el pi en garrofa, no té res, es passa té callat. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crit i truca amb un as. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crit i truca amb un as.

Més seriós, més nobles al roure, de conversa amb un abricoter, que s'explica com s'ha de fer coure, un així l'altre potser, potser. L'abricot és per fer confitura, i el teu gla me vols dir el que em fas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tant de gas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tant de gas.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som al centre de la ciutat de Barcelona. A poques passes de la catedral hi trobem la plaça del Rei. Aquesta plaça es va urbanitzar la segona meitat del segle XIV durant el regnat de Martí l'Humà i ha estat la seu històrica del poder comtal i reial a la ciutat. Es tracta d'una plaça monumental envoltada per edificis gòtics i renaixentistes i tancada per pràcticament tots els costats, excepte per l'extrem sud-oest, on comunica d'una banda amb la catedral, mitjançant la baixada de Santa Clara, i d'altra amb el carrer de la Llibreteria a través del carrer del Veguer. Al costat nord en destaca la façana del Palau Reial Major, que és d'estil gòtic i que té la torre del Mirador del Rei Martí a l'extrem esquerre. Des d'allà es té una bona vista de la ciutat medieval. Actualment, aquest palau és una de les seus del Museu d'Història. A l'esquerra del Palau Reial Major hi ha el Palau del Lloctinent, o del Virrei, que ha conservat durant molts anys l'Arxiu de la Corona d'Aragó, una gran font documental que a mitjans dels 90 es va traslladar en un edifici més modern al carrer dels Almogàvers, prop de l'estació del Nord de Barcelona. A la dreta del Palau Reial Major hi ha la Capella de Sant Àgata, un edifici gòtic català construït l'any 1302 per ordre de Jaume II d'Aragó, que era el nebot de Jaume II de Mallorca. La va construir com a capella del Palau Reial. La construcció va seguir sota els regnats de Pere el Cerimoniós i de Martí l'Humà. Primer es va voler dedicar aquesta capella a Santa Maria, però com que la capella custodiava les restes de Sant Àgata, el papat va fer una butlla per canviar-li el nom. Aquests tres edificis conformen la plaça del Rei de Barcelona, un dels indrets més visitats de la capital catalana, que va ser el lloc on es va enregistrar el vídeo promocional d'un dels himnes de les Olimpíades de Barcelona 92, l'Amics per sempre. Aquesta peça, composta pels anglesos Andrew Lloyd Webber i Don Black, va ser interpretada pel tenor Josep Carreras i la soprano Sarah Brightman a la inauguració dels Jocs Olímpics. I va ser també interpretada en versió rumba pels Manolos a la Cluenda. Sentim la versió de Josep Carreras i Sarah Brightman des de les escales de la plaça del Rei de Barcelona.

0: Hem sentit l'Amics per sempre, interpretat per Josep Carreras i Sara Brightman, des de les escales de la plaça del Rei de Barcelona.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, Alenyà, 95.

una mania de vell minyó, jo ja m'hi he acostumat. Així distrec ma soledat els accents d'aquesta cançó. Quan penso en la Fernanda, trempo sense mandra. Quan

mal humor sap enganyar. La vida s'enlluerna tot vigilant, la gran llanterna canta així el guardià del far. Quan penso en la Fernanda, trempo sense mandra.

Ja ha resat, la tarda cau, però té l'ànima trista. Canta així el seminarista, agenollat com un esclau. Quan penso en la Fernanda, trempo sense mandra. Quan penso en la Roser, trempo també. Si penso en Leonor, Déu meu, trempo millor. Però si penso en la Ruth, no trempo ni ajagut.

i fort com una bomba, cantar el soldat desconegut. Quan penso en la Fernanda, trempo sense mandra. Quan penso en la Roser, trempo també. Si penso en Leonor, Déu meu, trempo millor. Però si penso en la Ruth, no

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels. Són les 11.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

tot ho he perdut. No es pot pas dir que he estat exemple i visc com he volgut, com he fet.

L'amor no ha estat res més que uns bons moments que he pogut viure. Cap d'ells no ha fet després que jo deixés de ser ben lliure. Voltant he vist mig món i encara tinc el cor alegre i faig de rodamón.

però arreu tota la gent busca lluitant, plena de febre. Jo ho veig mig somrient, com he fet

Francesc Pi de la Serra, conegut com a Quico Pi de la Serra, és un dels grans noms de la nova cançó a Catalunya. Pi de la Serra neix al centre de Barcelona l'any 42 i de jove entra al grup dels 16 jutges i el dels 4 gats, convertint-se en un referent musical d'oposició al franquisme. El règim censuraria sovint les seves cançons i actuacions i li faria pagar recurrentment multes quan aconseguia burlar la repressió.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb en Quico Pi de la Serra.
1: Radio Arers, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Charlotte, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè puc anar a la platja.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Com cada mes és el Punt Agrícola, juliol i agost funciona també i pel juliol ni dona ni cargol, però agricultura. Bon dia, Felip Dorrandeu.
1: Bon dia.
0: I bon dia, David Muntanya.
2: Bon dia a tothom.
0: I gràcies una vegada més per ser aquí. Amb l'actualitat penso que hem de parlar del foc, de l'incendi, que no us ha tocat directament, però Felip, tampoc no el tenies gaire lluny, no?
1: No, dilluns a la tarda, quan me vaig aixecar de la migdiada, vaig tenir por. Clarament, veient tot aquest fum davant del mas, diu, uau. I entre això i la falta d'informació, he sentit, bon, ves a emplenar l'atomitzador. I per primer cop de la meva vida em vaig agafar una maleta, em sentit, si t'entenes d'anar, que realment hi ha un problema, què te cal prendre d'important? I ho vaig fer. Amb la meva dona ho vam fer. Tot el que era de fora que podia cremar ho vam entrar dins la casa o dins els garatges. I, bon, i de fet, la marinada se va aturar i el foc, evidentment, va pas arribar fins a casa. Però vam passar una hora i mitja dins aquesta fumatera i aquesta calor. Bon, evidentment, tenia per res a veure amb el que van patir la gent a Bula, a Illa o a Rigardà, però tenes temps de pensar. I jo vaig recordar el foc del 86, que el 86 hi va haver un foc just al costat del meu mas, i vaig recordar que aquest any hi havia un pare i dos o tres veïns amb els tractors i els, com se diu això, els pulveritzadors, i que vam remullar les parets de les cases i sobretot tota una línia d'arbres de xiprers que teníem a la vora, perquè el foc era tiat per marinada i després per tramuntana. I vam poder veure el 86 un canader de prop, realment de prop, perquè quan veus, tu que coneixes la meva casa, hi ha xiprers que se van cremar. I el foc que era a tot a dalt del turó, és a dir, pas, jo veieu 100 o 200 metres més en amunt i venien rec a vespies, vespies en un lloc sec.
2: Bon. Això ho agafen, no?
1: De seguida agafa. I el que va anar bé aquest any, el 86, és que el foc va ser primer tiat per marinada i després va fer tramuntana. I la tramuntana va tirar, va empènyer el foc més lluny i un lloc, a llocs que ja havia cremat, doncs va anar bé. Va pas cremar res com enguany. I enguany sí que... Uau.
0: He fet una pregunta, la torno a fer, per això al David li he fet una mica fora d'antena. El bestiar com reacciona? És que reacciona, no eren al foc, a les teves vaques, però també veien segurament el... Potser si veuen pas gaire.
2: El bestiar que sigui...
0: Potser veuen aquest gran fum.
2: Pensi que el bestiar, que sigui el que sigui, quan veu arribar el foc, se'n va.
0: Mm. Sí.
2: Agafa mena de fuja i si se pot en fuja, se mira de se'n anar. Jo, per ara, les vaques mai s'han tingut amb aquesta història de foc, però penso que jo, tot el que és el salvatjum, hasta i tot, tothom mira de s'escalivar i se'n anar més lluny possible.
0: Has tingut col·legues que han perdut bestiar?
2: No, però el que sigui, encara no s'han sentit a parlar de destrossa amb animals o coses així. Pensi que tot el que s'ha pogut salvar ho han fet abans, de sortir cavalls, hi havia cavalls en indrets que se podia cremar i pensi que s'ha cremat. Han posat fins aquí, cap a Eus i Estuer, pensi. I No, no, no, no he sentit a dir que hi hagi gent que hagin perdut bestiar.
0: És que un dels problemes és justament el manca de bestiar, que netejaven una mica els sotaboscos, una cosa així.
2: Sí, podria ser una resposta a la problemàtica del foc, però no hi ha fora que això. Sí, falten ovelles i cabres en cada poble, i hi ha pobles on n'hi ha ni una ara. El que és que fa 40 anys que tot això ha evolucionat, però jo ha evolucionat d'una manera que no és bona, la prova. S'ha perdut també tot el que abans se'n deia la cintura verda a la vora dels pobles, tot el que hi havia, sí. Totes les hortes que feien una mica de parafoc. La terra, els primers cultius que tenia quan sortís al poble eren jardins i hortes, on hi havia verdura. Això restava el foc. Ara a la plaça hi ha urbanització i hem pres les urbanitzacions, hi ha terres incultes i hem pres hi ha el bosc. I quan hi ha un incendi, com el que ha arribat aquests dies, el foc arriba davant de les cases.
0: I tu, sí. Felip, tens col·legues, perquè hi ha presseguers que s'han cremat,
1: sí,
0: per això.
1: Sí, vinyes, presseguers, camps, sí, tinc col·legues a Bula, a Bula i Ia, que han perdut coses,
2: sí.
1: I que han perdut arbres. Bé, la collita, primer, els arbres, cert, segur, d'altres que veieu se podran recuperar, i per recuperar els arbres sembla una bestiesa, però els tubs per regar
2: també,
1: són de plàstic.
2: Sí.
1: I això, bé, se fon, se crem i se fon, i de cop te dius, més, és increïble com fon i com fon rebent. I s'hauria de poder enviar l'aigua, engegar l'aigua de seguida, amb un punt al foc passat, però ho podes pas, ja que els tubs són trencats.
2: No n'hi més.
1: Doncs, de moment, jo diria que és encara massa d'hora per fer el balanç d'aquesta catàstrofe, però efectivament hi hauria una reflexió global a tirar endavant sobre l'agricultura i tots els papers de l'agricultura, perquè aquí l'agricultura té un paper. I del meu punt de vista, que te diré, si totes aquestes terres s'han abandonat, és que era massa difícil de conrear i perquè portava pels caps ous. I al mateix temps, quan senti certs sindicats que reputeguen contra això o contra allò, jo me sembla que cal pensar als ingressos, al revingut del pagès, i no pas forçosament als cultius i a tot el que fa, cal pensar a tots els serveis que fa l'agricultura.
2: Sí. I la prevenció del foc n'és una.
1: Exacte.
0: És que l'agricultura, finalment, és un tema que la trobem a tot arreu, a tots els àmbits de la vida, finalment. Evidentment que sempre parlem d'alimentació, però evidentment hi ha tota aquesta part que és la gestió, jo diria, la gestió del territori.
1: Sí, tothom pensa a l'agricultura com a proveïdor de menjar, però és pas res que això. Sense agricultura, me sembla que el turisme perd paisatges, sense agricultura hi ha riscos de foc, sense agricultura hi ha, en països com el nostre, hi ha menys feina, això també ho cal dir, menys feina per gent que tenen pocs diplomes, i això existeix, que ho vulguis o no. Això m'encantaria poder emplegar enginyers agrícoles pels meus camps, però no, no, n'hi ha pas.
2: No en trobem gaire.
1: Tapem pas massa.
2: No. Tapem pas massa, no?
1: I efectivament, jo me'n recordo pas quin polític va venir i parlant de les cooperatives. Això són les nostres fàbriques. I bé, tenia raó.
0: Sí, sí, és...
1: I sempre se descuida això, perdem un munt d'aigua, de secar, sequer. Bé, si l'agricultura rega pas, les capes freàtiques tenen pas aigua.
2: S'afluixen.
0: Estic pensant en altra cosa, parles de cooperativa, però que també s'ha perdut una mica, és la indústria de transformació. Per exemple, les conserves que hi havia a Sant Esteve, a Sant Mamet, sí. I tot això fa part d'una economia important. Em sembla que cap a la Plana, a la Salanca, fan enciam, no? Hi ha una empresa important d'enciam.
1: Sí, hi ha, també a Elna hi ha una... Hi ha empreses que fan transformació. Mm. El problema, jo tinc ganes de dir, també és la mundialització. Jo recordo, sé pas si eres en major un cop que la cooperativa de la qual fèiem part vam anar a veure el grup italià que havia reprès una empresa que les cooperatives del territori havien fundat als anys 90 i aquests italians s'excusaven quasi bé, me diuen fem venir fem venir com diu això?
2: Botes, no?
1: Botes
2: d'albercox o de
1: préssec, pas de xuc de melassa de préssec, de polpa de préssec de Xina,
2: sí.
1: I és menys car del que nos veneu aquí. Doncs visca la mundialització.
2: És algo que sí.

0: Escolteu Ràdio Arrels, és el punt agrícola, amb dos pagesos del Conflent, Felip Dorrandeu i David Muntanya.
1: David, com sempre, a les vaques ja són amunt, eh?
2: Les vaques ara no poden ser més amunt. Han arribat a la teulada.
1: A part si tenen ales algunes...
2: No poden ser més amunt, cerquen la frescor i l'atrapen.
1: I justament a dalt, eh? Parlem d'això, fa super calor, se'n parla molt perquè a la resta de l'estat fan encara més calor,
2: sí,
1: que això.
2: Sí, fa calor, però nosaltres a dalt, per aquests cims que siguin a dalt, pleguiem tot això, però si fa 18-20 graus al dia, sí, 20-24, pot pujar 24 i amb aire, i les vaques sempre atrapen una cuillada on se poden posar per descansar, i això els agrada. Els surt les mosques i aquí tenen una bona vida, perquè pensen en major. Jo tinc calor.
1: També van en grup i és molt corrent de veure's un grup de vaques, sí, a l'ombra d'un arbre gran.
2: No se posen guanyar. No, se posen pas massa a l'ombra. Encara se posen, com són a dalt, al cim, suporten el sol. Se posen en una cullada i... És que jo també tinc una raça de vaca que són grises, però amb l'estiu el pèl és ben més blanc. I com el blanc no agafa tant la calor, sí, no senten tant el sol com una vaca que pot ser roja o negra, encara més. Vull dir que també és un avantatge d'aquella raça de gascona dels Pirineus.
1: I aquestes vaques els hi cal donar a veure...

0: Heu indrets que hi havia anys que no havíem vist tan congestat tan tard.
1: Felip, la, sí. la collita de préssecs, si te'n queden algunes, d'abricots, com
2: va? Per jo la collita de préssecs és acabada. Sí. Tinc un camp i ja l'he collit. Estic collint carbassons, plantant bròquils, esperant que els melons arribin i preparant per plantar més coses a la tardor. Ara la meva... pels meus camps estic preparant per plantar a una temporada, prepares la temporada següent. Et aquí, me cuidi de les pomes, veus, allí al vespre suposat a fer un tractament que cal fer quan fa pas massa calor. Millor de fer-lo a la fresca.
1: Tot i que feia calor, però vull dir que cap a les 6 o les 7 no en feia tant, és això que vols
2: dir? No,
1: és
2: això, jo a les 7 vaig anar a posar aigua i a preparar la barreja i cap a 7 i mitja, 8
0: sí.
2: Estava esperjant i feia encara calor, però saps que la calor se'n va
0: afluixant.
2: Doncs, perquè el producte que vaig utilitzar i que utilitzi és un virus. De fet, és un virus que mata els cucs i les orugues
0: de la poma.
2: Mata les orugues de les pomes.
1: Això tenim...
0: Aquella sorpresa que tenim, sempre.
1: Tenim unes pomes boniques, doncs.
2: Sí, cal... Tenim alertes, o tenim informació de la Cambra d'Agricultura que ens diu hi ha el pic de presència...
0: D'eclosió.
2: D'eclosió dels carpocapsa, del que fa el cuc de la poma. Doncs cal esperjar un poc abans i un poc emprès.
0: Cal encadrar.
2: Això mateix. I doncs... com que per aquests animals quasi bé tots, i quan dic quasi bé tots, pensi tots, els productes convencionals són ineficaços o inútils. Veieu, encara n'hi hauria de vells que són prohibits d'ençà 50 anys que funcionarien. Com que aquests funcionen pas, i bé, cal utilitzar coses... entre cometes noves. És per això que el virus de la granulosis, això serveix, ho poses pels arbres i quan hi ha l'oruga que va de l'ou cap a una poma que atrapa aquell virus, i bé, el virus entra a dintre i mata l'oruga.
1: I aquesta malaltia, aquest problema, són problemes de sempre? O bé, la pregunta feta d'una altra manera, és que surt noves malalties?
0: Pels arbres fruiters, no.
2: Podem pensar al Suzuki?
0: Sí, a la drosofia, a
2: aquesta mosca sí. Suzuki, que abans existia pas.
0: Sí, això fa 20 anys que ara que ho tenim, sembla que sempre he estat aquí.
2: Tu sembla que només fa 20 anys que ho teníem pas.
0: No.
2: Jo me'l recordi una vegada, per l'anècdota, vaig agafar abricots i els vaig posar dins alcohol amb un poc de suc sí. I un poc d'aigua. I la tècnica que ens seguia tens tu de Suzuki amb els abricots? No, no tinc pas vist res. I l'endemà o el vespre agafi els pots d'abricots i
0: tothom...
2: entra els abricots dins el col i hi havia ple de petits cucs blancs. Doncs li vaig telefonar, en tinc. En tinc.
0: El que ha evolucionat és que abans pel carpocaps hi havia temporades ben marcades, que quan arribava hi havia el que en deien la primera generació, al cap d'un mes hi havia la segona generació, i potser ara semblaria que n'hi hagi sempre. Com no sé si la temporada no és tan precisa, tan marcada.
1: Bé, una mica com l'estiu, que dura més que abans.
0: No sé si han evolucionat amb el temps o si són els productes que no són tan bons o si són les bèsties que resisteixen més. Potser una mescla dels tres.

0: Jo sí. Tu sabries dir. Jo el que veig és que intenti de seguir, perquè també tots aquests productes costen car, provi de seguir els admonestaments de la Cambra d'Agricultura sí. I tinc un veí que ell se fa pas cagar, fa una esparejada cada 15 dies pel carpocapse. I això del 1er de maig
1: fins a la fi.
0: Fins a finals de setembre.
2: Així és més segur.
0: Així és més segur.
1: És més segur, però no és el que, cap el que cal anar. El mirar de, com deia en Filip, que són, també són dinerals tots aquests productes, i no és també, cal mirar d'esperar quan és el moment, no cal fer coses com això fent. Això és el meu punt de vista.
3: David, els vedells segueixen les vaques, són allà dalt també.
1: Són allà dalt, fan coneixença amb el terme.
3: Amb el terme.
1: Que mai havien estat ells.
3: Mai havien estat.
1: I a vegades estan una mica a rere del ramat i tothom brama, la mare cerca el vedell, és una mica la revolució.
3: Ah, sí, això es nota, és a dir, que se demanen on van. Que...
1: Se demanen, els vedells s'estan en sembla.
3: Sí.
1: Els joves amb els joves
3: sí.
1: I les mares amb les mares.
3: Ah, també.
1: Sí, també, això és la vida del ramat.
3: Sí.
1: Se posen a part, se'n van a fer una girada i d'un cop la mare se regira i veu pas casa el vedell.
3: I quan
1: i potser mesos... ten ganes de li donar a mama i no és aquí i llavors repen bori a la muntanya.
3: Quants mesos tenen actualment?
1: Ara tenen 6 mesos de mitjana, s'han nascut al mes de gener i són una mica grossos, és per això que se'n van a fer la llorbida, se'n van a envistar una mica més enllà del ramat.
3: I l'alimentació és en aquesta edat és una alimentació mixta?
1: Mengen com les mares, mengen herba i encara ells tenen dret a un parell de mamades cada dia, se'n van a veure la mare si ja els dona la llet encara. I el que fan encara tot aquell mes de... Tot aquest estiu, gairebé.
3: I a partir de quants mesos deixen de mamar?
1: Quan la mare els surt. Quan la mare no es vol més. Si, quan la mare és avançada, que se sent que, si es torna plena, se sent avançada que el vedell que té al ventre comença a li remenar. Miren de se sortir la vedella que han criat fins ara. Però no és tan fàcil que això. Perquè hi ha aquesta mena de relació... mare-fill, mare-filla, o que la cal... Si és una bona mare, no deixarà el seu vedell així. Hasta que siguin... I potser és una mica complicat la separació, sempre. Quan sortia els vedells de les mares.
3: És que, segons el que expliques tu, sempre, hi ha... caràcters molt diferents d'una vaca a una altra.
1: No s'assemblen.
3: És molt freqüent.
1: No s'assemblen totes. Però nosaltres que mirem de tenir vaques que tinguessin bones qualitats maternals i llavors que facin llet i quan fan llet són contentes de criar bonics vedells. I llavors és aquí que quan cal sortir, quan cal separar, la vaca encara fa llet i durant 3 o 4 dies quan encara les seves hormones fan la llet i que no surt, ten de bramar i ten de cercar el seu vedell, que ha partit.
3: Perquè és quan fa mesos que heu baixat que comenceu a separar o a sacrificar els vedells, no?
1: Els vedells els sortirem d'ara endavant, d'aquí una mesada, fi d'agost, començarem a sortir els primers de les mares. I no sé encara com enguany com ho farem, però sempre és inici de fi d'agost, inici de setembre que comencem a els a treure de les mares.
3: És bastant cruel, no? Això que la vostra feina.
1: És una mica sentimentalment és una mica complicada.
3: Sí.
1: Però en pres, mira...
3: Tanmateix en teniu de sentiment.
1: Sí,
3: vosaltres,
1: tant. Nosaltres també els hem seguit de sempre, les mares i els vedells els hem vist a néixer, sí. És el que cal dir. Però sí que és una mica complicat, però sempre cal veure, no cal mirar endarrere, cal mirar sempre endavant amb les naixences que tindrem l'hivern que ve i les vedelles que guardarem per fer vaques, i cal mirar el positiu, no cal mirar sempre...
0: Això és ben bé una pregunta de... del segle XXI del, o sí, del dels temps que vivim ara. Me fa pensar una conversa.
3: D'un vilatà també, no?
0: Però sí, no, globalment, em sembla que el conjunt de la societat s'ha allunyat de la natura i de l'agricultura en general. Me fa pensar una conversa que vaig tenir amb la meva dona aquesta setmana a propòsit de les meves padrines, i explicava la relació que tenia amb una de les meves padrines. I li dic, veus, quan vaig començar de ser grandet, em deia, però ajuda-me, vés a m'escorxar un llepin. I la meva dona va obrir uns ulls, què? A escorxar un llepin? Què vols dir? Sí, jo als 11 o 12 anys anava a la llepinera a agafar un llepin i bam, i el matava.
1: I que hi menjar.
0: L'obria, el buidava i bé... quan un ramader com David fa vedells pels menjar.
1: La finalitat,
0: La finalitat és aquesta.
3: Evidentment.
0: Sí. I fa, efectivament, és pas el millor moment, ni suposo ni per ell ni per la mare, però vaja, és... hi ha pas res que vegans...
1: Sí. També que mengen camp. Sí, bo, és una temporada una mica més difícil, però és un dia o dos. L'anegament en pres passa. Tot ho dic, és que mirem endavant.
3: Bé, bona gent, moltes gràcies per aquest... moltes gràcies per aquest punt agrícola del mes de juliol 2026. En portem molts, ara, de punts agrícoles. Francament, moltes gràcies per la vostra fidelitat i fins al mes d'agost.
1: Sempre.
3: Sí? Ningú se'n va de vacances?
0: No,
1: serem aquí.
0: Serem per aquí, oi? Farem, sé pas si n'hem fet 100 o 1.000 o...
3: Sé pas, ja hem pas calculat, doncs, bé.
1: Sempre ho tenim coses a dir.
3: Ho sabem pas.
0: Caldrà celebrar l'emissió.
3: Ens inventarem un xifre.
1: D'acord.
3: Inventarem un número, una cosa així. O bé sabeu des de quants anys en feu. Ah, bé, us deixo reflexionar fins al mes d'agost. Sí. Podem celebrar els 10 anys, els 15 anys, no sé què.
1: Farem festa.
3: Que vagi bé.
1: Adéu.
3: Moltes gràcies. Adéu. El punt agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Dorrandeu i David Muntanya.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia.
3: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
4: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
5: El juliol és el regne absolut, l'apogeu i la glòria de l'habanera i el cant de taverna. Tot el que s'ha anat coent des del març, desvetllant a l'abril, conquerint el maig i batejant el juny, esclata ara amb tota la seva magnificència. Ja no parlem de petits cicles ni d'assajos. El juliol és el mes en què la costa catalana sencera es converteix en un gran escenari a cel obert.
6: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera del juliol és la sorra als peus, la suor al front i una emoció compartida per milers de goles sota les estrelles. És el moment en què el cant de taverna toca el cel i demostra que una cançó marinera pot paralitzar tot un país. Si sembla bé, comencem.
7: Sons a cau d'orella, premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
8: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
5: I com és habitual, per al racó de cançons, per conèixer aquestes històries d'aquests temes que formen part d'aquest gènere musical. Els explicaré que és una tradicional habanera mexicana, No vuelvo a mar, del compositor també mexicà Alfonso Esparza Otero. Ens parla d'una persona amb desenganys amorosos i que defineix l'amor com una au passatgera i que turmenta i entorpeix el pensament. L'escoltarem interpretada per el grup Arjau de Palafrugell.

I després de No vuelvo a mar, anem per un altre. Aquest preciós bolero, que porta per títol Amor perdut, és una composició d'en Carles Casanovas i en Josep Bastons. Va ser enregistrat el 2006 i es va incloure a l'àlbum Bolonera del grup Porvó. Parla del buit de la memòria que es dilueix com la sal a l'aigua i aquell amor que, tot i havent-se perdut en l'horitzó, deixa un rastre inesborrable. Barca de mitjana de Premià de Mar ens la canta.

0: I acabem d'escoltar aquest Amor perdut de Barca de Mitjana que, juntament amb Noel Omar, que ens l'ha cantat el grup Arjau, hem fet aquesta secció del Racó de Cançons. En tenim més.
1: Agrupats. Coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I en tenim més com Agrupats. Per conèixer grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical. Els hi diré que el grup de veneres Les Veus del Mar es va formar al febrer de l'any 1985. A l'estiu del mateix any van començar les actuacions del grup, aconseguint a l'any següent multiplicar les seves actuacions degut a la gran qualitat artística i sonora que oferien. Han realitzat actuacions en els més importants casinos catalans com el de Peralada, Lloret de Mar, Sant Pere de Ribes i en mitjans de comunicació com TV3, Ràdio 4 i Ràdio Miramar. Invitats d'honor a la Setmana Musical de Getxo, a Bilbao, va inaugurar el primer festival d'havaneres a Vinaròs, a Castelló, i han realitzat múltiples actuacions més enllà de les nostres fronteres, Andorra i França. Tenen al seu haver el premi a la millor interpretació del Festival d'Havaneres Inèdites que se celebra a Palamós, amb una de les havaneres que va composar el seu director Joaquim Dortres Fors. Varen formar part del grup en Xavier Amargant, la Maria Dortres, en Joaquim Pujol, en Xavier Criado i en Xavier Vilà. L'any 2015 el grup deixava d'actuar. Els seus treballs han estat recollits en 4 casets i 3 CDs. Cal destacar el primer, que va ser Les Veus del Mar, de l'any 1989, i l'últim, que va ser 25 anys d'havaneres, de l'any 2010, un àlbum recopilatori de 15 temes que inclou peces com La taverna dels pescadors. I serà aquesta, la primera que escoltarem del grup, La taverna dels pescadors.

Hem escoltat per Les veus del mar, La taverna dels pescadors, i ara anem amb un tema en castellà que porta per títol La más bella carta de navegación.

Aquest ha estat el segon tema del grup Les Veus del Mar, que ha estat el que ha protagonitzat avui el Agrupats, un grup que, com els deia, l'any 2015 va deixar d'actuar.

I estrenem aquesta secció. Ja els hi vaig dir fa temps que les havaneres a comarca i els pobles amb havaneres deixarien ja d'existir, o més ben dit, els aparcaríem per deixar pas a altres, com va ser el mes passat que varen fer Aigües Barrejades, un tema que pot ser en català o castellà i després la seva adaptació en català o també en castellà. Ara toca el primer disc. És una secció per conèixer els primers enregistraments dels grups d'havaneres i cants de taverna. I per començar aquesta secció ho farem amb el disc Dolça Catalunya, publicat l'any 1976 i que és una peça clau històrica a la trajectòria dels Pescadors de l'Escala, ja que va ser el primer àlbum d'estudi en solitari que va enregistrar la formació. Abans ja havien participat a un disc de Nadal de l'any 1973 que va fer el Banc Condal per regalar en els seus clients. Aquest el varen compartir amb la Cobla Barcelona i la coral Retorn Planenc. El títol d'aquest treball discogràfic, com els deia, Dolça Catalunya, i estava dins la col·lecció Cants de Taverna i era el volum 3. La data, l'any 1976, i el segell discogràfic Belter, un dels més importants de l'època a l'estat espanyol. El format original va ser en disc de vinil i també en caset, 11 cançons repartides amb 5 a la cara A i 6 a la cara B. Com a curiositat, només hi ha dues havaneres, El meu avi i La barqueta. En aquest treball hi predomina les cançons pròpies de taverna, un estil que definia els primers anys dels Pescadors de l'Escala. A l'interior s'hi pot trobar la lletra de les cançons i unes fotografies del grup, que per aquella època era en Simeon Català, en Llucià Carbó, en Joan Ferrés i en Litus Mallar. Escoltarem dos temes, i d'aquests propis de taverna. El primer, un de molt popular, La sardina.

0: les peripècies de la Ramona i Antonet, acompanyats amb la sardina, que han estat els dos temes que he seleccionat d'aquest primer treball en solitari del grup Els Pescadors de l'Escala.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
2: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
0: I anem ara amb la proposta que ens fa l'Anna Maria Ester amb aquestes cançons que estimo. L'escoltem? Vinga.
3: Hola, què tal? Molt contenta de tornar a ser aquí i presentar-vos dues noves cançons. Avui us en porto dues que presento per primer cop. Es tracta de cançons dedicades al vent. A veure si endevineu quin. Quin vent? Un vent molt conegut i molt present a les comarques del nord-est de Catalunya, ja que bufa fort i fresc des del Pirineu. Ja sabeu de quin vent parlo? Doncs sí, del vent de tramuntana. Us explico com a curiositat que el nom de tramuntana prové del llatí transmontanum, que significa més enllà de les muntanyes, i li van donar als antics romans perquè bufava fred i fort des del nord, creuant les muntanyes dels Alps. Aquest vent ha marcat aquest territori i es diu també el tarannà de la gent que hi viu. A mi personalment m'encanta perquè és un vent sec i fred amb una olor característica de muntanya. I a qui també li agrada molt és a la periodista i cantautora de La Garrotxa, Clara Bonfill, que li va dedicar un poema recordant les seves vacances a l'Alt Empordà. Aquest poema va ser musicat a ritme d'havanera per l'Albert Prat, músic, compositor i component dels Pescadors de l'Escala. Porta per nom Tramuntana, amiga meva. Forma part de l'àlbum Sempre Pescadors amb motiu dels 50 anys d'aquest grup escalenc. I la vull dedicar en especial a la nostra fidel oient, la Carme de Sant Joan. Carme, perquè les cantis, les aprenguis i t'ho passis d'allò més bé amb aquestes havaneres. Esperant, doncs, també que aquesta havanera et porti records de dies vora el mar. Tramuntana, amiga meva.

Tramuntana, amiga meva, ressegueix la meva pell, que mentre tu m'acarones se'n van els mals pensaments. M'encanten aquestes línies de la cançó perquè m'hi sento plenament identificada. Ara marxem cap a Blanes, vila marinera de l'escriptor i poeta català Joaquim Ruyra i Oms, per escoltar el seu poema Vent fresquet de tramuntana, musicat pel cantautor barceloní Toni Subirana. En Toni ha bastit poemes de molts poetes catalans amb les seves melodies. Recordem el seu àlbum dedicat a les cançons de rem i de vela d'en Josep Maria de Sagarra i el seu disc Toni Subirana canta el Nadal, un homenatge a la visió del Nadal dels més reconeguts poetes catalans. D'aquest poema m'agrada especialment quan Joaquim Ruyra li diu a la tramuntana: «En passar pel campanar, bogues, bogues la campana, perquè et plau l'adéu-siau de sa dolça veu galana. Benvingut, si dus salut, ben fresquet de tramuntana». La melodia té aires de country passat per l'Empordà. Això em diu el seu compositor. I vull destacar també que la portada del seu single és del pintor Lluís Roura, una pintura que es diu precisament El pas de la tramuntana. L'escoltarem per Toni Subirana i amb aquesta cançó doncs m'acomiado de tots vosaltres, esperant que us hagi agradat la meva tria i desitjant-vos molt bon estiu. Fins aviat!

0: La tramuntana protagonista amb aquests dos temes que ens ha portat l'Anna Maria Ester. I com sempre, gràcies Anna Maria, i ja esperem el que ens puguis portar per al mes que ve, el mes d'agost.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I passem a la secció de compositors, i avui amb un dels grans, com va ser en Càstor Pérez Diz, que va néixer al Coll de Nargó un 11 de novembre de 1955 i ens va deixar a Palafrugell un 10 de novembre de l'any 2010. Va ser compositor i cantant i estudiós del món de l'havanera. És considerat un hereu cultural dels vells cantaires d'havaneres i de cançó de taverna, i anà recopilant tota mena d'informació per tal que aquest cant no caigués en l'oblit. Des de l'any 1977 continuà el treball de divulgació i recopilació documental a l'entorn de l'havanera iniciat per Ernest Morató, ampliant-ne el camp d'acció al camp de taverna en general. La seva vinculació amb l'havanera va començar als 17 anys. Va ser l'any 72 quan s'incorporà juntament amb Francesc Xic i Ramon al grup Portbó. Més endavant, a l'any 1977, els tres fundadors, com van ser en Morató, en Mir i en Xicoira, varen decidir plegar i deixar pas al jovent, i la tasca de direcció li va correspondre a Càstor Pérez. Va estar vinculat 22 anys en el grup i enregistrar 6 treballs discogràfics. L'any 1994, Fonso Carreras i ell decideixen plegar, i juntament amb Pere Bahí varen fer el grup Caobana. Un any més tard, el 95, en Pere i en Fonso i en Castro formaren el grup Escaliu, que per coincidència de nom amb un altre grup el varen canviar per el duet. Després de 7 anys, l'any 2001, el Lluís Bofill s'incorporà al grup per enriquir-ne la cobertura musical. El grup duet també té enregistrat uns quants treballs discogràfics, un total de 4. En 2003, en Càstor prengué la decisió d'unir esforços amb el duet L'Àmfora, format per Pere Molina i Xavi Jonama, i varen fer el que va ser un dels seus últims grups, l'Empordanet, del qual també va assumir la direcció musical. I abans de deixar-nos, va crear Cubacant, un projecte que inicià l'any 2008 amb la cantant Neus Mar i el percussionista Enric Canada, per acostar-se a les havaneres primerenques del segle XIX i part del segle XX. Ja veuen que és una àmplia biografia de Càstor Pérez, del qual escoltarem dos temes del que ell en va ser compositor musical. Per començar, aquest que va fer juntament amb Glòria Cruz, Temps perdut.

0: I després d'escoltar aquest Temps perdut per al grup L'Empordanet, anem a una altra també d'aquesta mateixa formació i una cançó inèdita, una versió inèdita més ben dit, que va ser cedida per Magí Torner, que ell és el que va fer la lletra i està cantada per el mateix Càstor Pérez i va ser ja l'últim treball que va publicar el grup L'Empordanet sense Càstor Pérez, però varen incloure aquesta peça cantada per el mateix Càstor. L'escoltem.
1: El mariner feliç.

Quan refresca i el sol plora dins el sac sota el proval. El mar em renta la cara, el sol m'omple l'esperit, la lluna em guarda la casa i em vetlla quan m'he dormit. El mar em renta la cara,

0: Hem escoltat aquest Mariner Feliç, aquesta cançó inèdita que en Càstor no la va veure mai publicada, però sí que l'hem pogut escoltar amb la seva veu.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I passem ja a l'apartat de notícies i els explicaré que tot estava a punt per portar a terme a Calella de Palafrugell la 59a cantada d'havaneres amb la participació dels grups Els Cremats, Ultramar, Borbó i Arjau, quan va ser suspesa d'urgència per l'organització. El motiu va ser l'avanç del greu incendi forestal declarat a la zona de la Bisbal d'Empordà, seguint estrictament les indicacions de protecció civil i els cossos d'emergències. És la segona vegada que suspèn, l'altra vegada va ser per l'època de pandèmia, això vol dir que ja haguessin superat, si tot hagués anat com havia d'anar, la 60a de cantades. Haurem d'esperar dos l'any que ve per recuperar aquesta 59a edició de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Sí que s'han celebrat les de Platja d'Aro el passat dissabte dia 11 i la de Sant Antoni de Calonge el divendres dia 18 i el dissabte 19. També està previst que el dissabte 25 tingui lloc la de l'Estartit amb Porbó i Barcarola. I com no, esperem que no hi hagi cap problema per celebrar les que estan programades tant el mes d'agost, el mes de setembre i segurament també alguna al mes d'octubre. I per escoltar temes que acompanyin a les notícies que han donat, ho farem en cançons que parlin de Calella. Per començar amb l'Encís de Calella, que ens el porta el grup Xicranda.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de juliol del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués. Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels. És la una.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
4: Els 20 de jazz d'avui els comencem amb Esteve Molero. Ell mateix es defineix com a músic transversal. I és que és un compositor, arranjador, és trombonista i director musical d'iniciatives per a cobla, pel jazz, per la cançó, fa música simfònica, també música de cambra, doncs un tot terreny. L'escoltarem amb la companyia catalana de Latin Jazz en un disc del 2013, on hi trobem un tema de Dizzy Gillespie quan començava a fer jazz llatí, Manteca.

El cèlebre Manteca, de Dizzy Gillespie, amb Esteve Molero i la companyia catalana de Latin Jazz, del seu disc Pangà del 2013. I ara un disc de Ray Charles, del 59, Ray Charles in Person. I hi havia el que seria un dels seus grans èxits, What I Say, una cançó que Ray Charles va improvisar en un concert i que va acabar a la desena posició d'una llista de les millors cançons de tots els temps. Bé, no l'escoltarem, ja ho hem fet en aquests 20 de jazz. En aquell mateix disc hi havia un xa-xa-xa que va tenir també molt d'èxit, interpretat per tantíssims músics i cantants. En aquest disc Ray Charles no la canta, Frenesí.

Aquest xa-xa-xa frenesí amb Reixals del seu disc Reixals in Person del 1959. I acabarem amb el guitarrista danès Pierre Dorje i la seva New Jungle Orchestra amb un disc que es va publicar el 1984 i ja feia 4 anys que havia creat aquesta formació que es mou entre el jazz tradicional i la música africana passant pel jazz modern.

0: Tellui Blues, en Pierre Dorje i la seva New Jungle Orchestra del disc Bricama del 1984. Abans, Esteve Molero i la companyia catalana de Latin Jazz i després Ray Charles amb aquell xa-xa-xa famós, el Frenesí.
1: Vin de Jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sayagosa, 93.1.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'agic Melina, tinc 7 anys i m'agrada la platja perquè hem fet un pícnic a la platja.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Avui seran uns 20 de jazz amb swing amable, que probablement us farà seguir el ritme d'alguna manera o altra, i per començar amb la Barcelona Jazz Orquestra, que l'any 2010 va fer un disc amb el saxofonista i clarinetista americà Phil Woods, desaparegut el 2015, interpretant temes del també saxofonista i clarinetista americà Benny Carter, aquest desaparegut el 2003, del disc Our Man Benny, Easy Money.

Easy Money amb la Barcelona Jazz Orquestra i el saxofonista Phil Boots. El pianista Dave Brubeck i el saxofonista Paul Desmond han signat molts temes d'èxit popularíssim. El que escoltarem avui no és un d'aquests. És del disc Jazz Impressions of the USA del 56, Ode to a Cowboy.

o de Tua Cowboy amb el quartet de Dave Brubeck. I acabarem amb un dels reis del swing més populars, els Pink Martini, especialitzats en sonar com les orquestres d'abans. Van començar amb un gran èxit amb aquell primer disc Sempatica del 2009 i després han anat recollint d'altres èxits a base d'interpretar temes antics o temes nous que sonen com els anys 50. El seu quart disc va ser Splendor in the Grass del 2009.

0: Oaio dels Pink Martini, del seu disc Esplendor in the Grass del 2009. Abans la Barcelona Jazz Orquestra i el quartet de Dave Brubeck.
1: Vin de Jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arers, a Pollestres, 95.

T'he cuidat bé, sempre t'he mimat, rodant junts hem deixat enrere el passat. Arribats d'enlloc, viatjant cap al món, hem nascut els camins inscrits

existirá. Ya se

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'diu Axel, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè fa calor.

0: vida. Iba en serio.
1: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
4: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Beethoven compon la tercera sinfonia, l'Heroica, entre el 1803 i el 1804, al mateix temps que el triple concert que ja hem escoltat. L'execució pública es fa a Viena, sota la direcció del compositor. Les crítiques parlen d'una obra aclaparadora, interminable i descosida. És ben conegut el fet de la dedicatòria a Napoleó, que Beethoven admirava fins que aquest es va autocoronar com a emperador el desembre del 1804. Beethoven, aleshores, enrabiat, esborra la primera dedicatòria. Quan es va publicar la partitura, 2 anys després, el títol era Sinfonia Heroica, composada per celebrar el record d'un gran home. Escoltem el tercer moviment, el més curt, de la tercera sinfonia de Beethoven.

El tercer moviment, l'esquerzo de la tercera sinfonia de Beethoven, l'heroica, amb Bernard Haitink dirigint la London Symphony Orchestra. Benjamin Britten és el clàssic de la música anglesa del segle XX. Les seues variacions sobre un tema de Frank Bridge, que havia estat el seu professor, va ser el seu primer gran èxit popular. Les va escriure el 1937. Són escrites per cordes soles. Escoltem la variació número 10, la darrera.

Fuga i final de les variacions sobre un tema de Frank Bridge, de Benjamin Britten, amb la Norwegian Chamber Orchestra, dirigida per Jonah Braun. I acabarem amb 4 minuts de piano amb Wim Mertens, amb la música que va fer pel film El ventre de l'arquitecte, de Peter Greenaway, del 1987. Aquest músic, i compositor, i cantant, contratenor, guitarrista, pianista i també musicòleg belga, es va fer conèixer al gran públic, sobretot, per aquesta banda sonora.

0: de la banda sonora de Wim Mertens pel film El ventre de l'arquitecte de Peter Greenaway.
1: Wim, de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Toluges, 95.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Mangué.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, me dic Jarod, i 8 anys, i m'agrada l'estiu perquè jo vaig a veure els meus cosins a la platja.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.

0: Philippe.
1: Comment tu t'appelles?
0: Philippe.
1: Comment tu t'appelles?
0: Philippe.
1: Comment tu t'appelles?
0: Philippe.
1: Comment tu t'appelles?
0: Philippe.
1: Comment tu t'appelles?
0: Philippe.
1: Comment tu t'appelles?
0: Philippe.
1: Comment tu t'appelles?
0: Ta gueule.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
5: Comencem amb Mats Eilertsen, aquest jove contrabaixista noruec, que el 2016 va fer el seu primer disc com a líder amb 6 altres excel·lents músics. Fins aquell moment havia acompanyat a altres músics. Aquest pas important a la carrera d'un músic, ell li ha donat el nom de Rubicon, el títol d'aquest disc.

March, de Mats Eilersen, del seu disc Rubicon del 2016. I un altre disc recent d'un altre músic jove, el bateria Daniel Friedman i el seu disc Imagine Dead. Aquest és el seu tercer disc com a líder. És un músic de Nova York que incorpora sonoritats d'Àfrica, d'Amèrica Llatina o també de l'Orient. No és estrany perquè Friedman va estudiar percussió a Àfrica de l'Oest, a Cuba i també a l'Orient Mitjà. El disc l'ha fet amb un quintet internacional, el guitarrista Lionel Luecke, de la República del Benin, el pianista Jason Lindner, de Brooklyn, el baixista Omer Avital, d'Israel, i el percussionista Gilmar Gómez, del Brasil. En el tema que escoltarem hi ha la veu d'Angelica Kidjo, que canta una cançó de bressol que Daniel Friedman va escriure per la seva filla.

Baby Aya, de Daniel Friedman, del seu disc Imagine Dead del 2016. Fins ara hem escoltat joves músics, això sí, ja reconeguts, i per acabar, un bateria amb més anys, Aldo Romano, que el 2011 va reunir un quartet amb músics de la seva edat i prestigi, com el trompetista Enrico Rava i altres més joves, com el pianista Batista Trontignon i el contrabaixista Tomàs Bramerí. Doncs, un quartet clàssic, trompeta, piano, baix i bateria.

0: Il Piacere, Aldo Romano, del seu disc Inner Smile del 2011. Abans hem escoltat el contrabaixista Mats Eilersen i després el bateria Daniel Friedman amb discos del 2016.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: And that's too high for you.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Colomba. M'agrada l'estiu perquè podem anar al mar.
2: Anava cap a casa després d'haver pencat. Hi havia un cotxe a les fosques, hi havia un cotxe aparcat. Si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre.

Una de les danses eslaves de Bojack, amb Katia Bunyatishvili, del seu disc Motherland. 15 anys abans, Verdi havia estrenat a la seva òpera La força del destí. Va ser una demanda del Teatre Imperial de Sant Petersburg. Eren anys del procés d'unificació italiana. Verdi era un patriota italià. La força del destino ha tingut fama de mala sort. Tant la seva composició com la seva estrena van patir tot de desgràcies. I sobretot el cas de la nit del 4 de maig del 1960, quan el Metropolitan Opera House de Nova York, el baríton Leonard Warren, va morir mentre cantava una de les seves àries. Escoltarem l'obertura d'aquesta òpera, La força del destí, de Verdi.

L'obertura de la Força del Destí de Verdi amb la Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado. Més o menys al mateix temps que Dvořák feia les seues danses eslaves, que hem escoltat, Tchaikovsky escrivia el seu concert per piano número 1. Es va estrenar a Boston el 1875 i una setmana més tard a Sant Petersburg. L'amic i pianista Nikolai Rubinstein va considerar que el concert era mal escrit i no el va voler estrenar. Més tard el va dirigir i interpretar en moltes ocasions. Escoltarem el segon moviment amb la pianista argentina Marta Argerich, que per cert és descendent de catalans que van emigrar a Buenos Aires al segle XVIII.

0: El segon moviment del concert per piano número 1 de Tchaikovsky amb la pianista Marta Argerich amb la Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Puntellà, 95. I a present.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Núria, tinc 7 anys i mig i m'agrada l'estiu perquè m'agrada passar temps amb la família a la platja.

vaig de vos conèixer. A sobre i en aquell moment tinc fort el sentiment. Quin goig de vos conèixer. Yam-la-ra-ra, yam-la-ra-ra, yam-la-la-la. Si la vida va com va, més ja apuntes una alba. I de la meva finestra us estic esperant. Tinc allò que no sé què, que sembla l'esperança. Convençut que tots vindreu

perquè en tenim ganes. Ja la la la, ja la la la, ja la la la. Si a la casa d'un company vas a passar batllada per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap, no te descuidis de dur amb tu mils abraçades, que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olor de vida. Que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac

Hi ha qui riu per poc i ho fa tan fort. Mala nit. Desperta el son que ja ha agafat. Agafat tothom. Surten plors, flors, damunt dels vint. Quan es compten pigues com...

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
4: La música ha d'explicar una història. Això és el que diu el pianista Dominique Fillon, 14 anys més jove que el seu germà François. Casat amb una japonesa, en aquell país és una estrella del jazz. El disc que escoltarem, As It Comes, és un label japonès que li va demanar i el va haver de compondre ràpidament, cosa que el va sorprendre per la facilitat en què sortia la música, com ell mateix explica. El disc, molt melòdic, acaba amb un tema ple de ritme.

Quiet the Cat, amb el trio de Dominica Fillon, el disc Acid Combs del 2011. Jordi Molina, el reconegut tenorista, és també un compositor atrevit. És un dels músics que ha portat els instruments de cobla més enllà del que tradicionalment s'espera d'ells. El disc Matèria del Temps, que pren el títol d'una obra d'Antoni Tàpies, Jordi Molina incorpora diversos llenguatges musicals com el cant tradicional, l'havanera o el jazz.

Matèria del temps, un disc del tenorista Jordi Molina. I acabarem amb un altre músic trencador d'estil, el pianista cubà Roberto Fonseca, que com Jordi Molina treballa a partir de la tradició pròpia. El seu vuitè disc, Abuc, del 2016, ve a ser una mena d'història de la música cubana. Comença i acaba amb una composició del pianista Ray Bryan, un tema que va ser un dels primers temes de jazz que va escoltar Roberto Fonseca.

0: Cubano Chant del disc Abuc del 2016 de Roberto Fonseca, abans el trio de Dominica Fillon i després hem escoltat Jordi Molina.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, Anne Fiac, 95.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Martin. Tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina i podem netar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
3: Ruta 66.
4: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics, sóc Campito Dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals, les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi, endavant!

The Gang és el hard rock melòdic dels Blind Revolution. Ens arriben des de l'illa italiana de Sicília. Van debutar l'any 2010 i ara aquest 2026 editen Far From The Sun, el seu segon treball, amb influències dels Journey i fins i tot els Van Halen. Anem a escoltar Sense Fear All.

Get Even és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i hard americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el mega hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name.

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern, Blues, Rock i Soul. Al capdavant Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trucks. For the Soul és el seu nou treball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo ha triat aquesta cançó, I Got You.

Heart by the Number és una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat és un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Fins ara hem escoltat Ruta 66, el moment 100% americà a Radio Arrels, amb Pitu Dos Santos.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Molt benvinguts i benvingudes a l'altra volta. Aquesta és una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui, i amb el nostre següent programa, parlarem de música d'actualitat, perquè el que no pot ser és que els anem deixant passar. Se'ns acumulen per centenars els discos que no donem temps de presentar. I n'hi han de molt bons, un dels quals és aquest disc de Chase Wright, al qual dedicarem avui tres cançons. És un disc que es va llançar el 8 de maig de 2026 de manera independent sota el seu propi segell, Chase Wright Music. És el seu projecte musical més honest, íntim i vulnerable fins a la data, com diu ell mateix. El seu quart treball discogràfic d'aquest artista que va néixer al Lebanon, Indiana, el 1997 i que es va traslladar després de superar la universitat a Nashville. I va començar a triomfar a través, sobretot, de YouTube i de les xarxes socials, com tants passa avui en dia. Hem escoltat per començar la cançó What Are We Fighting For, una de les que formen part d'aquest treball discogràfic de Chase Wright, del qual escoltarem també la cançó que obre el disc i que porta el nom de It Was Always You.
1: I took the blame, like I'm the one that made you lie right to my face at 4 a.m. when you showed up to wreck the place.

Escoltarem cançons de discos d'actualitat per de tant en tant recuperar una mica el camí, perquè n'hi han moltíssims, en publica moltíssims de música country, sigui arreu del món, i això és el que hem de mirar també de transmetre amb els nostres oients, almenys amb aquest espai. Chasing Shadows, un disc que explora les seqüeles emocionals d'una relació passada i força difícil del mateix protagonista. L'àlbum té un total de 16 cançons ampliades a 18 amb segons quines edicions que s'ha portat, i té versions extres molt apreciades pels fans, com una versió piano del tema What Are We Fighting For, una nota de veu titulada Little Time We Had, i tres pistes especials de comentaris anomenades Behind the Right, on explica com es van compondre els temes principals. M'agradaria escoltar també aquesta cançó, que és la que dona nom al disc, Chasing Shadows, en la música d'en Chase Wright.

Té 65 anys i és un extraordinari artista, bàsicament de música cristiana contemporània, tot i que a mitjans dels anys 80 es va passar també a la música pop i ha estat anomenada, amb la seva carrera, com la reina del pop cristià i també ha format part de bones cançons de música country, sobretot a partir del seu casament l'any 2000 amb en Vince Gill. Recordem que abans havia estat casada amb el músic de música cristiana, en Gary Chapman. Amy Grant és una extraordinària artista que acaba de publicar el seu disc The Me That Remains, el seu 20è àlbum d'estudi, realitzat el 8 de maig del 2026 a través de 30 Tigers Records, produït ni més ni menys per Mac McAnally i en companyia amb algunes cançons de Robbie Amanfo, Vince Gill, Sarah Cannon o Corinna Gill. Acabem d'escoltar la cançó anomenada Please Don't Make Me Back, i aquesta és la que canta l'àlbum amb el seu marit, amb en Vince Gill, Friend Like You.

Tommy That Remains és el primer àlbum d'estudi d'Amy Grant en completament material original en més de 10 anys, perquè el seu anterior va ser el How Mercy Looks From Here, realitzat el 2013. I és el primer disc que realitza amb un segell discogràfic que no formi part d'una cadena de distribució de música cristiana. I això diuen que li ha portat mala sort, perquè darrerament han tingut diversos problemes de salut. Pas que hi crec jo amb això. Folk pop, vestit amb country, si li voleu dir així, és la música d'Amy Grant i el seu darrer àlbum, que avui també han recordat, The Meat and Remains, amb aquesta cançó que ha estat el senzill extret de manera promocional, la cançó The 6th of January, Yasgun's Farm.

birthday. Ashley Ann és una cantant i compositora de música country originària de Virginia Beach, establerta actualment a Nashville, coneguda per el seu estil que combina la frescor de la música de la costa amb unes lletres profundes, molt enfocades a explicar històries personals amb clares influències de gent com Dolly Parton, The Beach Boys o ABBA fins i tot. Ben jove ja va començar a escriure cançons i va aconseguir una gran notorietat gràcies a la viralitat de temes publicats de manera independent com Dear Dolly o She Ain't Texas a través de les xarxes socials. Generation of Heartbreaks és el seu treball discogràfic més recent i personal, un disc que explora el creixement personal, la superació de les experiències de la infantesa, perquè ella n'ha parlat molt de que es pensava anar a Nashville i deixar enrere totes les, no sé si qualificar-les, malalties mentals, traumes, més aviat ha dit, de la seva infantesa, però que això no és tan fàcil com ha dit ella més d'una vegada. Com que és un EP, escoltem dues cançons d'aquest EP, de la Ashley Ann, d'aquest disc que ens presenta, d'aquest Generational, com us he dit, un disc fabulós al meu entendre, que esperem que continuï més endavant. Generational Heartbreak, amb peces com el Happy Birthday, que és la que hem escoltat, o aquest Love Looks Like.

Fabulosa aquesta artista que hem escoltat, Ashley Ann, i el següent és prou conegut, però sobretot com a actor. Roots Under Me és un disc editat ara farà un any, el 25 de juliol de 2025, i que tampoc, en el seu moment, no vàrem escoltar un mes de tants. En Callum Kerr, nascut el 1994, és actor, model i músic escocès, que sobretot va obtenir més aviat èxit o prominència, si diguéssim així, a través del seu paper com a PC George Kiss amb una sèrie televisiva del Canal 4, Hollyoaks. Ens aportava música a través d'aquest EP, del qual escoltarem un parell de cançons, aquest Roots Under Me, com per exemple aquesta preciosa cançó que es diu All Out of Me.

que deixi la interpretació i us dediqui la música, perquè les seves cançons m'han encantat. Especialment aquesta All Out of Me va ser senzill publicat d'aquest EP, aquest Roots Under Me. Anteriorment ja havia editat, sense pertanyer a cap àlbum, en diversos senzills, com per exemple el 2023, aquell Take Me by Tennessee en Chris Andreucci o aquell Tequila Therapy. I va participar en diverses cançons que pertanyien a sèries com per exemple Monarch, en el qual va tenir diverses cançons, especialment al costat d'Anna Frill, en diverses peces publicades també com a senzill. El cantant, doncs, escocès de Musselburgh, d'Escòcia, l'Andrew Callum Kerr, conegut com Callum Kerr, ens aporta una segona cançó, si voleu, d'aquest EP del 2025. Això sí, aquest Cold Beer Cold.

És una destacada compositora, guitarrista, mandolinista i cantant de... nascuda a Minnesota, que ha viscut a Austin, a Texas, també a Nashville i crec que a Fargo, a Dakota del Nord. Això no estic segur. Té 40 i pocs anys, es diu Brennan Light i ens aporta una combinació preciosa amb aquest estil narratiu directe i una habilitat preciosa per capturar l'essència del country clàssic, el bluegrass i el que és el western swing, que és una gran multiinstrumentalista, guitarra acústica, mandolina, etc. I a més, amb lletres que exploren temes tradicionals del nostre gènere, òbviament, amor, desamor, alcohol i la vida quotidiana. Això sí, amb molt d'enginy. El seu àlbum que estem escoltant en el dia d'avui és el del 2025, el seu darrer treball d'estudi, plena de lletres punyents i melodies tradicionals. Don't You Ever Give Up On Love. Hem escoltat la primera cançó, Dumpster Diving, i aquesta és la que dona nom a l'àlbum.

De la seva discografia us en reconem Lonesome Wild and Blue, que va debutar amb aquest disc quan només tenia 17 anys, però també el Prayer, Love Letter, Love Says With The West, Ain't Through Honky Tonk Yet, i òbviament aquest disc Don't You Ever Give Up On Love. D'aquest disc de la Brand Late escoltem una tercera i darrera cançó, tot i que els escoltarien tots un rere l'altre. Això és el magnífic tema que ens porta i que es diu Texas Tumbleweed.

Des del 2025, que també se'ns va passar per al discos moltíssims, i nosaltres que no tenim espai i habilitat, i això que tenim quatre programes per oferir-vos els tots, com aquest, d'en Cooper Allen, també de 2025, Winston Salem, amb cançons curtes i punyents com aquest Drunk Drink.

Cooper Allen és un conegut cantant i compositor de música country independent que ha guanyat una immensa popularitat també gràcies a la seva forta presència a les xarxes socials, on disposa més de 14 milions de seguidors. Nascut i criat a Winston-Salem, a Carolina del Nord, s'ha convertit en un autèntic fenomen digital i musical. El seu TikTok i el seu Instagram estan plens de seguidors. El seu debut dins el món de la música, el seu àlbum de debut des d'estudi és Winston-Salem, dividit en dues parts que exploren des de les seves arrels familiars fins a cançons de festa. Ho hem escoltat amb aquest Drink Drunk, on un dels temes més destacats de la seva discografia, aquest Roots, aquestes arrels.

Un personatge que val la pena seguir i que ens ha portat la seva música, com és en Cooper Allen. De fet, la darrera cançó que escoltarem per al programa del dia d'avui no pertany amb aquest àlbum, sinó que és una cançó extreta com a senzill el juny del 2026, nova cançó. Perquè ell està casat amb la seva parella des de fa molts anys, la Holly, i el desembre del 2025 varen donar la benvinguda a la seva primera filla, anomenada Coley.

0: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: This is nothing new under the sun, but we like it. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes. Una nova connexió. Res de nou a sota del sol. Ens inspirem precisament en el sol i la seva influència vital. Us proposem 19 temes sota el títol Sun com a subjecte. Un recorregut des de la sortida fins a la posta de sol. Una experiència sonora que connecta diverses generacions de músics i tendències, plenes d'energia. Com la del sol. El sol és eclèctic. Aquesta és la seva connexió. Come on, let's ride into the sun, the Velvet Underground.

0: We are the children of the sun. Som els fills del sol. Ens endinsem amb aquesta connexió amb els The Dead Can Dance. Un tema que està inclòs a un dels seus àlbums més recents del 2012, Anastasis, la resurrecció del sol, amb Lisa Gerrard i Brendan Perry, els fundadors incombustibles magnífics Dead Can Dance des d'Austràlia. La mort pot ballar. I ara ens anem més enllà del sol amb els Primal Scream. Rescatem un tema de l'àlbum Screamadelica de 1991. It's higher than the sun. Transcendint el temps i la influència amb els Primal Scream.
1: My brightest stars, my

The Sun Connection, Caribou. Nadem amb el canadenc Dan Snyth. La indie electrònica aplicada a l'energia solar, el sol també entra per les nostres orelles. Un tema del 2010 que ens porta a un altre del mateix 2010 amb Stereo Lab. Not music, no, això no és música, és tota una experiència sonora. I connectem amb els Stereo Lab al seu últim disc del 2010, precisament el sol en forma de dimoni. Ens trobem a l'últim, fins al moment, l'últim disc dels Stereo Lab.

Amb Joan Jopego de l'estudi sempre té companyia. Com tu fas, nen? Obrim les orelles al món.

There goes the sun, aquí arriba el sol, allà, cap allà. Descobrim un costat més adorable de nosaltres mateixos, o mateixes, com ho vulgueu explicar, o com us vulgueu sentir. Bernice Brothers, el 2005, editaven Discover a Lovelier You, el sol ens revela el costat més adorable d'allò que sentim. En definitiva, un tema extret del cinquè àlbum dels Bernice Brothers. I aquí, quan connectem, seguim connectats al sol, aquesta energia groga. De fet, el tema que escoltem seguidament es diu precisament Yellow Sun, el sol groc dels Raconteurs, el 2006, editaven l'àlbum Broken by Soldiers. En Jack White i companyia dediquen aquest tema a aquest astre que ens inspira aquesta connexió des dels primers, el primer disc dels Raconteurs.

Echoes Around the Sun. Around the Sun, al voltant del sol, aquests són els ecos de Paul Weller des del seu 22 Dreams. Ens perdem al món dels somnis i els ecos al voltant del sol. Un tema del 2008, i ara passem enrere a 1967 amb Jimi Hendrix, Third Stone from the Sun. Extraiem la tercera pedra del sol, el debut discogràfic del Jimi Hendrix, Are You Experienced? Tot una experiència psicodèlica.

Ens refugiem als temples. Els temples són, es pot dir, les estructures solars, Sun Structures. És l'àlbum que van editar el 2014. La neopsicodèlia britànica que ens visita aquí a la connexió Sun. I ens quedem també a un altre racó de Gran Bretanya, Manchester, amb el missatger Johnny Marr, l'exguitarrista dels Smiths. El 2013 editava The Messenger, era el seu debut en solitari, i inclou el tema Sun and Moon. Un potent debut al missatger de Manchester entre el sol i la lluna. Endavant, Johnny Marr.

0: automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.
1: The beauty tender glow extinguished, the sky dull from a breeze. Ghostly the dawn was out its rent, uncanny, estranged to our nature, the light like lead.

0: Just the birds are silent with surprise.
1: Total Eclipse of the Sun, un eclipsi total de sol sota la influència dels Einstürzen Neubauten. Aquests edificis enderrocats, nous edificis d'Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial. 1999, de fet, és el tema de l'àlbum Silence is Sexy. El silenci és sexy, sí, aquesta és la mostra. I ara passem al crooner de Sheffield, un anglès que és molt, en aquests moments, reconegut, Richard Holley, el 2007, el seu àlbum Ladies Bridge, des d'un racó de Sheffield, ens observava el sol com es va negar a brillar. The sun refused to shine. Richard Holley.

Sunrise. Ha sortit el sol finalment. Després d'insistir en Richard Hawley, el seu company, en Jarvis Cocker, també de Sheffield, el 2001. Juntament els dos feien, copsaven aquest tema, Sunrise, des de l'àlbum We Love Life, Estimem la vida. I així tancaven el que seria l'últim disc dels Pulp fins al moment. Un final èpic, però encara ens queden uns quants minuts de connexió amb el sol. Always the Sun, Stranglers, 1986. Dreamtime és l'àlbum Sempre al Sol, present a les prediccions meteorològiques, fins i tot als somnis.

When the sun hits, quan el sol golpeja, ho fa sense pressa, sense pausa. Així és el tema que escoltem, When the sun hits, dels Slow Dive, 1993. El segon disc d'aquest grup britànic, una immersió en el món dels somnis. Lentament, sota el mateix sol, també ens arriba el Real Estate, el disc que van editar el 2017, In Mind. Els efectes del sol són els mateixos a tot arreu. La ment dels Real Estate, també, same sun.

The Same Sun, els mateixos efectes solars, efectes dels cops del sol, són tant aquí com a Austràlia. Però, de fet, ara ja tanquem aquesta connexió amb Setting Sun. Aquest és una aposta de sol del grup britànic Swerve Driver, un controlador de velocitat que ens ha controlat tota aquesta connexió. I així tanquem amb els Swerve Driver, un tema del 2015, el cinquè àlbum d'aquesta banda britànica, I Wasn't Born to Lose You, no vaig néixer per perdre't. Com sempre, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

suant a la platja amb el seu mallot que va comprar sa Mariton, turista a la planxa amb oli, sorra i sal.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

diumenges a la tarda, mareig de l'infantesa, amics que es tornen somnis i els deures per fer.

0: Radio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Santa Maria, 95.

va néixer al Japó, la dona de la casa del pi. Del pi. Asseguts a l'ombra de la llimera, és estiu a la ribera. Crema l'aire, pica el sol. Crema l'aire, pica el sol. El sol. Millol no pensa'l massa, suger.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: ja ho he acabat?
1: Ja hem acabat ara mateix.
0: I ara que ho acabem, hi fareu?
1: Ara ve la festa.

0: Ràdio Arrels.
1: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

No sabràs mai quan t'estim, no sabràs mai quan me'n preocup, quan em rodegen els teus

Febre quan m'abraces fort. Febre! De matí, febre fins i tot quan dorm.

Romeo estima Julieta i ella sentia el mateix. Quan ella va ben abraçar, li va dir: Júlia, mira com encens, em vas de febre.

0: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
1: On continue bien? Ni matelot.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.